0: momento.
1: Que sepas que te quiero mucho. Un beso, mi amor, te quiero.
2: Tot arribarà. Vull que sàpigues que m'ha agradat molt això que has fet, que jo també t'estimo molt, molt, molt, molt, i que espero que ens puguem veure molt aviat i demanar-te, sisplau, que hi confiïs una miqueta més en mi. Això és tot. T'estimo molt.
3: L'amor és la poesia dels sentits. És la poesia.
4: Luis Rodríguez.

Si necessites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu espai. Aquest és el teu moment. Estem al teu costat.

0: perquè no se convierta que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Estàs informat. El govern de Salvador Illa aprova aquest divendres els seus primers pressupostos viables, que serviran també per estabilitzar la legislatura. Els acords amb Esquerra i Comuns garanteixen la tramitació dels comptes al Parlament, on la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà a mig matí. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales i t'explico que Illa ja havia segellat el pacte amb els republicans a principis de setmana, amb els comuns ha hagut d'esperar una mica més, fins aquest dijous ha fet. Aquest últim pacte preveu destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge durant la legislatura, reforçar la llei de barris, impulsar actuacions territorials per ampliar la connexió ferroviària amb l'aeroport i integrar-la a la futura R4. L'acord també inclou mesures per combatre la pobresa energètica i reforçar la lluita contra la violència masclista. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha advertit que faran un seguiment de l'acord i en revisaran el compliment cada dos mesos.
1: I el govern haurà de gestionar, no? Els haurà d'executar. I aquí no dubteu de dues coses. La primera, nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
0: Com dèiem, el govern aprovarà els comptes aquest matí en un Consell Executiu Extraordinari. A partir d'aquí ja els pressupostos iniciaran la tramitació parlamentària i es preveu que quedin aprovats definitivament durant la primera quinzena de juliol. Són les 7:21. El que toca ara és repassar la informació de serveis, començant per la previsió del temps d'aquest divendres. Estable, de cels serens i també d'ambient calorós. De fet, a Ponent i a les valls del Prepirineu Occidental, els valors màxims avui oscil·laran entre els 33 i els 35 graus. I aquest cap de setmana doncs, estarà també marcat per les altes temperatures, amb termòmetres que superaran de llarg els 30 graus a l'interior i també pel domini del sol. Tenim ara 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona i a Girona, 14 a Lleida i 12 a Andorra la Vella. I ara mateix el Ferran Arandiga t'explicarà l'estat del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions i amb molta menys intensitat que de normal, però a més no es registren incidències destacables. Ara mateix hi ha lentitud, sobretot, als voltants i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat trobem algunes retencions que arriben per la C58 de manera molt puntual des de Sant Quirze del Vallès. En sentit sud, també hi ha afectacions a la ronda de dalt de retruc, amb congestió fins a Canyelles o a la ronda litoral, amb coes des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. El Llobregat és un sector on també tenim d'entrada a Barcelona, doncs ja comencen a formar-se algunes cues per la B23 des de Molins de Rei o també per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions. Més enllà d'aquesta C58 que dèiem, tenim cues a la AP7 amb poca intensitat al punt de Barberà del Vallès en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els sindicats d'ensenyament no afluixen i no hi ha acord amb el Departament d'Educació pel que fa als salaris dels professors. Sí que hi ha avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. De fet, avui es tornen a reunir totes les parts. Amb tot, en la trobada d'aquest dijous, els sindicats CGT, Intersindical i COS es van aixecar de la taula de negociació perquè, segons van dir, només es va abordar la qüestió de l'escola inclusiva, tot i que la convocatòria de dijous s'havia fixat per parlar dels salaris del personal docent. La portaveu de CGT, Laia Estapé, ha assegurat que això no implica, però, una ruptura de relacions amb el departament.
3: Hem decidit sortir de la mesa, ens hem agafat i ens hem aixecat, no perquè vulguem trencar les negociacions, al revés, el que volem és negociar i no que ens estiguin explicant PowerPoints com si estiguéssim a l'aula. Avui la mesa anava sobre el salari, ahir vam enviar la proposta que teníem unitària, el departament ha dit que necessitava temps per mirar-la, temps per analitzar-la, que pel que veien així per sobre necessitaven molts diners que ara mateix no tenien.
0: I ja que parlem d'escola inclusiva, efectivament, docents i famílies denuncien que sovint els centres no disposen dels recursos suficients, com ara personal de suport, especialistes, hores de coordinació per atendre adequadament la diversitat a les aules. Hem parlat amb la Clara, que és mare d'un infant amb necessitats especials. Diu que el seu fill va a una escola ordinària, això sí, amb suport especialitzat. Tot i valorar positivament l'experiència, considera que encara hi ha molts aspectes a millorar.
4: El nostre cas ha sigut una experiència positiva perquè hem trobat mestres molt implicades que cada inici de curs fan un quadrant impossible amb les hores que els hi deixa el departament, les que els hi treu, les que han de rascar d'aquí i d'allà per tenir vetlladora totes les hores, que és el que necessita el meu fill. Però és veritat que és una lluita contínua, viure reivindicant, demanant i exigint.
0: I Barcelona escalfa motors per una de les visites més esperades. Del pròxim 10 de juny, el Papa Lleó XIV presidirà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. La cerimònia tindrà dues parts. Primer, el pontífex presidirà una eucaristia a l'interior de la basílica i després es traslladarà davant la façana del naixement per beneir la torre en un acte que els responsables del temple defineixen com molt senzill i humil i on els ciutadans de Barcelona també tindran protagonisme, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez.
5: En el interior se han repartido a través de las parroquias 1.200 invitaciones para poder acudir a lo que es la misa y en el exterior se han repartido también a las parroquias 3.000 invitaciones para que sean repartidas también entre los ciudadanos. Por tanto, del aforo total de 8.000 personas, 4.000 personas serán ciudadanos de la ciudad de Barcelona.
0: Efectivament, 8.000 persones podran seguir la cerimònia, 4.000 a l'interior de la basílica i 4.000 més a l'exterior, on s'instal·laran pantalles gegants. Temps ja pels esports i us parlem de Champions i de Barça femení. Quique Iglesias, bon dia.
6: Bon dia. L'equip femení de futbol del Barça ja és a Oslo, a la capital de Noruega, per preparar la final de demà dissabte a les 6 de la tarda contra l'Olympique de Lyonnais, la final de la Champions, evidentment un altre. Gran partit per un Pere Romeu que oferirà juntament amb una jugadora la roda de premsa aquest migdia. També rodes de premsa avui de Flick, Mitchell i Manolo González per preparar la prèvia dels tres partits dels equips catalans a la darrera jornada de la Lliga de Primera Divisió, tenint en compte que Mitchell es juga molta cosa amb el Girona dissabte a les 9 contra l'Elx, partit a vida o mort en un Montilivi que estarà ple a vessar. Avui es porta en directe penúltima jornada de la Lliga Asobal al Palau Blaugrana, Barça-Torrelavega a les 9, també a la mateixa hora a Bidasoa, a Irún, el Granollers d'Antonio Rama tanca les visites per aquesta temporada.
7: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
10: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas.

0: y uno que ya va de retirada, ¿no? Es que Florentino tiene 27 títulos, entre ellos 6 Champions. Es decir, la lucha es muy desigual de momento. Pero bueno, la gente se tiene que ilusionar con las cosas. De momento, mañana Riquelme tendrá que confirmar su candidatura y entregar toda la documentación. Después, la Junta Electoral tendrá que ratificar si todo está bien. No creo que lo hagan malamente. Esta gente sabe mandar papeles, que no soy yo mandando papeles. Vamos a ver. Entonces, ¿qué papel hace falta? Tienen 7.000 secretarias cada uno. Y luego tendrán que pasar un mínimo de 15 días para las elecciones. Y después habrá elecciones.
1: El que puede y habrá estar... campaña, ojo, la campaña. Y habrá...
0: ¿Tú votas, Jorge?
1: No, que vaya, no soy socio ni abonado. Yo no voy al Bernabéu, no voy nunca, he ido algunas veces, pero muy poco.
2: A mí me gusta verlo en mi casa. Todos los ministros no dejan espacio.
0: ¿Te imaginas la sorpresa? ¿Te imaginas la sorpresa que Requeijo tuviera que votar? ¿Te imaginas la sorpresa? Yo en realidad es que soy socio del Madrid.
3: Sí, no, que va. Ojalá pudiésemos votar nosotros. Ojalá pudiésemos votar nosotros.
1: Yo creo que va a arrasar Florentino, pero creo que el hecho de que aparezca Riquelme en el horizonte va a hacer mejor al Madrid. Pero como liberal que soy, creo que la competencia te hace mejor. Y saber que tienes a un tipo que está intentando coger tu puesto va a hacer mejor al Madrid de Florentino. Eso es lo que yo creo.
4: Me emociona el tema, pero... Es que estamos llegando ya a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, noticias.
5: Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
6: Cuando usted quiera.
5: Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
6: Todo el tiempo que quiera.
5: ¿Y todas las burbujas que quiera?
6: Todas las burbujas que quiera.
5: ¿Y todo el relax que quiera?
6: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
7: Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 20 millones. Millonario forever.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Son las 7:50, las 6:50 en Canarias. Momento de acercarnos a la información de su COPE más próxima.
9: Herrera en COPE.
10: La mañana.
11: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
12: Pareu atenció a això que ara us explicarem. Cada vegada hi ha més famílies que s'han de desplaçar a Barcelona per rebre tractament mèdic i no tenen on allotjar-se mentre duren les visites o els ingressos. L'any passat, les entitats que ofereixen aquest suport van atendre més d'un miler de famílies, però la demanda continua creixent i moltes peticions es queden sense resposta. Només el 2025, 259 famílies no van poder accedir a un allotjament temporal, un 40% més que l'any anterior. I les entitats alerten que moltes d'aquestes persones arriben a dormir en sales d'espera, al cotxe o fins i tot al carrer, perquè no poden assumir el cost d'un hotel o d'un lloguer a Barcelona. Hem parlat amb la Paula Jubert, que és directora de la Fundació Jubert Figueres. Assegura que la situació és cada vegada més complicada perquè els tractaments són més llargs i els preus de l'habitatge han augmentat molt els últims anys.
13: Situacions molt desesperades. Nosaltres ens han arribat famílies que t'expliquen que han dormit doncs, al passadís, en una sala d'espera de l'hospital, al cotxe o sota un arbre. I és un moment de molta vulnerabilitat, tant pel familiar com per la persona ingressada, i això els crea encara més angoixa en un moment ja de molta angoixa.
12: L'any passat les entitats van oferir més de 86.000 pernoctacions, una xifra que evidencia la dimensió del problema. Reclamen més implicació de l'administració i posen com a exemple el model francès, on els grans hospitals disposen d'espais d'allotjament específics per a les famílies dels pacients. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:52 aquest divendres, de temps estable, de cel serè i d'ambient assolellat. Avui a Ponent o a Valls del Prepirineu Occidental, les màximes oscil·laran entre els 33 i els 35 graus i aquesta també serà la tònica del cap de setmana, marcat per termòmetres que tiraran cap amunt i també pel domini del sol. Tenim ara Barcelona 19 graus, 16 a Tarragona i a Girona, 14 a Lleida i 12 a Andorra a la Vella. També sortim a les carreteres per conèixer com se circula a hores d'ara. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
14: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana en quant a cada moment no es registren incidències destacables. Parlem, però, de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Ja trobem lentitud cap al nus de la Trinitat amb retencions que arriben per la C58 ja des de Sant Quirze del Vallès, però també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Per retruc tenim congestió a la ronda de dalt fins a Benidens en sentit sud o també cap al Llobregat a la ronda litoral fins a la Barceloneta des de Sant Adrià de Besòs. Al Llobregat, precisament, també tenim una entrada en direcció a la capital catalana amb retencions, amb cua...

0: sobretot per la B23 des de Molins de Rei o la A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Trobem també l'antídot en sentit nord des del Prat i Viladecans. Per últim, al Vallès també trobem cues a la AP7, sobretot amb intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en direcció Girona en sentit nord al punt de Cerdanyola. També trobem retencions d'un quilòmetre en sentit sud a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca. Sin gafas. Primera visita gratuita informativa. 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
2: El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres els seus primers pressupostos viables, que serviran també per estabilitzar la legislatura. S'ha de tenir en compte que Illa ja havia segellat el pacte amb els republicans a principis de setmana, amb els comuns ha hagut d'esperar fins aquest dijous, però aquest últim pacte preveu destinar, per exemple, 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge durant la legislatura o reforçar la llei de barris, entre altres qüestions. La presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que faran un seguiment de l'acord i en revisaran el compliment cada 2 mesos.
3: I el govern haurà de gestionar, no? Els haurà d'executar. I aquí no dubteu de 2 coses. La primera, nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
2: I els sindicats de l'ensenyament no afluixen i no hi ha acord amb el Departament d'Educació pel que fa als salaris. Sí que hi ha avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Avui es tornen a reunir. I ja que parlem d'inclusiva, t'expliquem que efectivament famílies i docents denuncien que sovint els centres no disposen dels recursos suficients, com ara personal de suport, especialistes o hores de coordinació per atendre adequadament la diversitat a les aules. La Clara, que és mare d'un infant amb necessitats especials, explica que el seu fill va a una escola ordinària amb suport especialitzat. Valora positivament l'experiència, però diu que hi ha molts aspectes a millorar.
4: El nostre cas ha sigut una experiència positiva perquè hem trobat mestres molt implicades que cada inici de curs fan un quadrant impossible amb les hores que els hi deixa el departament, les que els hi treu, les que han de rascar d'aquí i d'allà per tenir vetlladora totes les hores, que és el que necessita el meu fill. Però és veritat que és una lluita contínua, viure reivindicant, demanant i exigint.
2: I recordem, el pròxim 10 de juny el Papa presidirà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Basílica de la Sagrada Família en un acte que reunirà unes 8.000 persones, 4.000 a l'interior del centre i altres 4.000 a l'exterior. Temps ja pels esports i protagonisme avui pel Barça femení. Quique Iglesias, molt bon dia.
5: Bon dia. L'equip femení de futbol del Barça ja és a Oslo, a la capital de Noruega, per preparar la final de demà dissabte a les 6 de la tarda contra l'Olympique de Lyonnais, la final de la Champions, evidentment un altre gran partit per un Pere Romeu que oferirà juntament amb una jugadora la roda de premsa aquest migdia. També rodes de premsa avui de Flick, Mitchell i Manolo González per preparar la prèvia dels 3 partits dels equips catalans a la darrera jornada de la Lliga de Primera Divisió, tenint en compte que Mitchell es juga molta cosa amb el Girona dissabte a les 9 contra l'Elx, partit a vida o mort en un Montilivi que estarà ple a vessar. Avui es porta en directe penúltima jornada de la Lliga a Sobal al Palau Blaugrana, Barça-Torrelavega a les 9, també a la mateixa hora a Bidasoa, a Irún, el Granollers d'Antonio Rama tanca les visites per aquesta temporada.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida, te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
9: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal. El despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
10: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es. De Argentina llega el sabor de su auténtica parrilla. Y también uno de sus asadores más reconocidos, La Cabrera Barcelona. La mejor carne, auténtica barbacoa argentina y toda la esencia del chef Gastón Ribeira, ahora en el corazón de Barcelona. Descúbrela en Diputació 239.
11: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
12: Filla, quan era el teu aniversari?
13: Un altre cop, papa?
14: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
7: COPE Catalunya i Andorra.
2: Continua tot seguit la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que passis un molt bon dia.

0: Ahora la información de su COPE más cercana.
1: Herrera Incope.
2: La mañana.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. L'Hospital de Sant Pau celebra avui els 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os que es va fer a Espanya. La intervenció va tenir lloc un 22 de maig de 1976 i es va practicar una nena de 13 anys amb leucèmia aguda que havia recaigut després de rebre quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona. 3 setmanes després del trasplantament, la pacient va rebre l'alta en remissió completa. Mig segle després, aquella tècnica, que aleshores era altament experimental, s'ha convertit en una eina clau per tractar leucèmies, linfomes, mielomes i altres malalties hematològiques greus. Des de llavors, Sant Pau ha superat els 4.000 trasplantaments i durant anys ha estat el centre amb més activitat de tot Espanya en aquest àmbit. Doncs bé, d'aquest aniversari i de com ha evolucionat la situació en parlarem avui al llarg de la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. Serà un dels temes destacats d'aquest divendres, que pel que fa al temps hem de dir que serà una jornada molt estable on predominarà l'ambient assolellat i també calorós. A Ponent i a Valls del Prepirineu Occidental les màximes, atenció, oscil·laran avui entre els 33 i els 35 graus i aquest cap de setmana, si fa no fa, la situació serà semblant. Temperatures cap amunt. Tenim ara 20 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona, 16 a Lleida i 13 a Andorra la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit de la mà del Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia. Continuem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat encara arreu de la xarxa viària catalana perquè seguim sense registrar cap tipus d'incidència destacable. A hores d'ara parlem només de retencions habituals, sobretot als voltants d'accessos de la capital catalana. Trobem retencions al nus de la Trinitat i amb major intensitat ja també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també hi ha retencions a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. A la A2 també des de Sant Feliu fins a Cornellà hi ha 1,5 km de cues de manera intermitent cap a la capital catalana. Del Vallès també és un sector on hi ha retencions a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès, a la C-59 a Caldes de Montbui o també a la AP-7 entre Mollet i Barberà en direcció Tarragona. La C-58 pateix retencions sobretot al punt de Sant Quirze del Vallès i Ripollet i també recordem que ara mateix hi ha una afectació a la C-33 que ens deixa 1 km de cues en sentit nord al punt de Montcada i Reixac. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
2: El Port de Tarragona consolida la tendència positiva de tràfic de mercaderies d'inici d'any amb 10,3 milions de tones entre gener i abril, un 2% més que el mateix període de 2025. El grup de líquids Adoll continua sent el principal motor de l'activitat portuària. Només a l'abril s'han mogut gairebé 2 milions de tones, cosa que suposa un creixement del 3,1%. En canvi, els sòlids a lleure han registrat un descens puntual del 3% aquest últim mes. Al llarg del quart quadrimestre, però, ha acumulat gairebé 3 milions de tones mogudes, un 6,5% més que l'exercici anterior. I pel que fa al sector dels creuers, es van enregistrar 4.304 passatgers a l'abril, mentre que l'acumulat de 2026 se situa en 5.146 creueristes, un 21% més respecte al mateix període de l'any passat.
5: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
6: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com. También en Madrid y Valencia.
7: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el Port de Barcelona com mai no l'has vist. Tornen les jornades de portes obertes amb visites per terra i mar, rutes teatralitzades, activitats familiars i, com a novetat, un espectacular ball de vaixells i visites al Far del Llobregat. Reserva la teva plaça a portdebarcelona.cat/portesobertes.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Escuchas COPE.
10: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT.
2: Continua la informació, escoltes Herrera en Cope i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Molt bon dia.

0: todavía hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
1: Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
0: Cuando usted quiera.
1: Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
0: Todo el tiempo que quiera.
1: ¿Y todas las burbujas que quiera?
0: Todas las burbujas que quiera.
1: ¿Y todo el relax que quiera?
0: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
2: Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 20 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
4: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
5: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
6: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
7: COPE Lleida.
8: 97.4 FM.
9: Casa teva és realment segura? A la botiga de l'Oserraller som especialistes en portes cuirassades i panys de seguretat perquè dormis tranquil i protegeixis el que més t'importa. Vine a veure'ns a l'Avinguda Catalunya 26 de Lleida o truca al 618-628-756. La botiga de l'Oserraller. Recorda, no viu qui no viu segur.
10: A Arenes Meià ens dediquem a l'extracció d'àrids per a la construcció, bioconstrucció i l'arquitectura sana. No cal afegir colorants ni conservants gràcies al seu color natural taronja, molt indicada per a fer morter, formigó i pretensat. La seva transpirabilitat la fa especial per a obres, places, sorrals d'infants, camps esportius, pistes de cavalls, conreu de tòfones. Més informació a arenesmeia.com. A Artesa de Segre, 693 58 18 94.
11: Montfiscal posa a la seva disposició tot un grup de professionals, economistes, assessors fiscals, laborals, advocats, auditors i corredors d'assegurances. Montfiscal, assessorament de tota mena de temes fiscals, laborals i econòmics. Confiï la seva declaració de renda a Montfiscal Lleida, carrer Acadèmia 14, primera planta, Montfiscal Almacelles, carrer Major 76.
12: Estem de plec. Del 22 al 24 de maig, la plec torna als Camps Elisis. Gastronomia, molta festa i concerts gratuïts amb Topi Loco Aviador, Punts Suspensius, Els Barrufets Antisistema, Rumba de Zona, Nit Metalera i Rebella amb l'Orquestra Saturno. Reserva taula i vine a dinar, sopar o fer el tastet de caragols. Del 22 al 24 de maig, la festa és a la plec del caragol. La festa és als Camps Elisis de Lleida. Informa't a www.aplec.org.
13: Tens problemes amb les canonades? A Hidrocar Express et donem el millor servei a Lleida i província. Servei 24 hores. Truca'ns i solucionarem el teu problema de canonades de forma ràpida. Amb Hidrocar Express i el nou vehicle adaptat, arribem als llocs més difícils i impensables. Hidrocar, solucions ecològiques, al millor preu del mercat. Telèfon 973 71 18 96 o a la web hidrocar.com.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
15: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
16: Ha estat víctima d'una estafa bancària i li han desaparegut diners del seu compte inesperadament? A Cudos Consultors som especialistes en dret bancari i estafes per internet, amb una àmplia experiència d'assumptes on els clients han recuperat els seus diners. Disposem d'un equip d'advocats que estudiaran el seu cas i l'ajudaran a reclamar la quantitat que hagi perdut. Cudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida. Passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99.
8: Si necessites roba i calçat laboral, Laborman.
17: Per uniformes escolars, Laborman.
8: Roba casual, samarretes per penyes, gorres, motxilles, articles de publicitat. A Laborman personalitzem les teves idees.
17: Laborman, professionals en vestuari i uniformitat laboral amb tall propi i servei d'enviament gratuït.
8: Ens trobaràs a Pardinyes i al polígon industrial El Segre.
18: Has de fer reformes i no saps per on començar? A Renova Espai t'assessorem en reformes integrals, parquets, cuines i banys, finestres de PVT, pintura, pladur, llum, aigua i instal·lacions. Renova Espai, 45 anys d'experiència en el món de la reforma i la construcció. Vine a la nostra nova botiga a Lleida, al carrer Bisbe Ruano 24. Truca'ns al 682 87 84 60.

0: tecnología para proteger mejor.
1: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
2: Cope Lleida.
3: 97.4 FM.
4: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
5: Sparta Sport Center, la mejor oferta deportiva de Lleida. Abierto 365 días al año de 6 a 24 horas. Nutricionista, entrenador, gimnasio, cross training, zumba, pilates, ciclo indoor. Todo incluido por 39,90 euros al mes. Prueba un día gratis. Sparta Sport Center Lleida.
6: ¿Pensa en divorciarse? Vol modificar la pensió d'aliments o reclamar per clàusules abusives? Problemes amb el lloguer o amb la seva herència? Aposti per serveis de proximitat. Confiï en Horcajada Advocats. Truqui'ns al 973 28 14 24. Horcajada Advocats. Un bon assessorament és la seva millor defensa.
7: Toldos Toldisol, tendals de disseny a preus econòmics, confort i estil per a casa seva o el seu negoci. Toldos Toldisol, l'ombra perfecta tot l'any. 40 anys d'experiència al seu servei. Truqui'ns al 973 26 71 75, 26 71 75.
8: Estem de plec. Del 22 al 24 de maig, la plec torna als Camps Elisis. Gastronomia, molta festa i concerts gratuïts amb Topiloco Aviador, punts suspensius, els barrufets antisistema, rumba de zona, nit metalera i rebella amb l'orquestra Saturno. Reserva taula i vine a dinar, sopar o fer el tastet de caragols. Del 22 al 24 de maig, la festa és a la plec del caragol. La festa és als Camps Elisis de Lleida. Informa't a www.aplec.org.
9: Ja és temps de gaudir del nostre jardí o terrassa. M'acompanyes a Mecanocamp?
10: Sí, tenen una gran exposició amb barbacoes Weber, gespa artificial, màquines i eines per a jardí, mobiliari de la marca Nardi per terrassa i jardí.
9: Sí, anem a Mecanocamp. Està obert de dilluns a dissabte, en horari habitual, al Parc Comercial La Creu del Batlle, carretera Saragossa, al 973 26 28 44, a Facebook i Instagram.
11: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
12: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
13: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
11: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
12: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
11: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
12: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
11: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
12: Máster Universitario en Radio COPE.
11: Infórmate en fundacioncope.com i en el 91-828-3930.
14: Neteja es porta oberta. La teva empresa de neteja de confiança.
15: Neteges per a comunitats, oficines i habitatges.
14: T'ajudem a millorar el confort de casa teva amb neteja professional de tapisseries a domicili. Sofàs, matalassos, catifes.
15: També neteja de tapisseries de vehicles per a empreses amb desplaçament a les vostres instal·lacions.
14: Consulta'ns a Neteja es porta oberta al 722-380-370 o a netejaesportaoberta.com.
16: Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa, reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
17: Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
16: Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973 12 80 10 i a olilescabanes.com.
2: Escuchas COPE.
3: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT.

0: O sigui, tu ja esperes tot l'any la Play?
1: Sí, sempre. Quan s'acabi ja espero la següent.
0: Vinga, una altra. Què tenim per aquí més? A veure, tu quants anys portes vinint?
2: Porto vinint 3 anys.
0: 3 anys. El teu pare, ta mare i tal, érem collistes ja o no?
2: No.
0: I quan diuen, ojo, no beguis molt, no?
2: Sí, això sempre.
0: Ets més de exuberante rubia con nombre de santos, a dir Sant Miquel, o ets més de vi o de cava?
2: De vi.
0: De vi. I vi costes del Segre, clar.
2: Sí.
3: De casa,
0: i menjar, que és el que t'agrada més del que fan aquí.
2: Tamanides.
0: Què dius?
2: Tamanides de la
0: pina. Aquestes de primer guapa, tu, eh? Tu, xiqueta. Déu-n'hi-do, ja vull estar jo com tu. No t'ha tocat mai el gordo, tu?
2: No.
0: Ja te toco jo i així quedem bé. Hola, hola, hola. Vinga, anem amb un altre. I tu què? Quants anys portes?
2: Jo porto 5 anys, Genil.
0: I algú de la família està bé?
2: No, no, no. Vaig començar per una amiga meva.
0: I què tal?
2: Superbé, la millor penya.
0: ¿Te la cambio por otra?
2: No, no, no.
0: ¿Y además te doy unos vales para los caballitos?
2: No, no, no, yo me quedo aquí.
0: Además, no et queixaràs, que aquest que et parla t'ha fet un regal avui.
2: Sí, sí, sí.
0: Quina atracció te vas a pujar, va?
2: No ho sé, no ho sé. Els cotxes de xoc, segurament.
0: Ah, sí? Yeah. Acompanyada o sola?
2: Home, sola, sola.
0: No es pot xocar de front?
2: No, no.
0: Ja ho sabies?
2: Sí.
0: I què és el que més t'agrada de lo que fa la Pilar?
2: No ho sé.
0: Cargols t'agraden o no? Ara me diràs que no, perquè m'han dit no li agraden molt els caragols.
3: Bueno, Cosme, bueno, pues, si ja ho sabies, no la preguntis.
2: De la Pilar, encara més.
0: Vinga, va, que em quedi una per aquí. Ja t'ho has parlat. I tu què? I tu què?
4: Em dic Lorena. Jo no he vingut mai.
0: Lorena, jo tinc una amiga que es diu Lorena i canta.
4: Jo no canto.
0: I va cantar, i va guanyar el festival aquell.
4: Hòstia, pues, molt bé, molt bé.
0: Té un triunfo.
4: Sí?
0: Sí, home, la Lorena, que ja que canta, que és de Lleida. I per cert, i ja per acabar, tu de la Plec què destacaries?
4: Jo, sobretot, l'ambient d'estar amb amics i tot, passar-s'ho bé i disfrutar de la companyia dels amics.
0: I de tot el que has vist aquí, què és el que més atractiu te dona? Veure com estan muntades les colles, el fum que surt...
4: Tot. Jo diria que tot. O sigui, veure com tothom s'agrupa per a que tot surti bé, em sembla molt, no sé, com la cooperativitat, em sembla el millor.
0: L'any que ve portaràs una samarreta d'aquestes...
4: 100%, 100%.
0: Bueno, pues ara, disfruteu.
4: Gràcies.
0: Bueno, Ricard, això és el que hi ha.
3: Sí, sí. Escolta, Cosme, bueno, això són noves generacions que van entrant a la Plec, però...
0: Però és el que volies, no? M'has demanat
3: sí,
0: això.
3: Sí, però tu portes 45 anys venint sense parar. Com ha evolucionat la Plec? Com l'has vist canviar?
0: Senzillament, la Plec, el seu nom ho diu, reunió de persones. I això, doncs, van començar els aplecs a la partida de Grellana i Butjanit, amb una sèrie de famílies i d'amics, se reunien, feien una cassola de tros, o cuchipanda del Segrià, cadascú aportava una cosa, i així va començar. Per això va haver primer un concurs de cassoles, que va participar el Plàcido, va participar el Nenet, va participar molta gent, i van participar 10. Va començar amb 10 colles, ens van donar en aquell moment 15.000 pessetes, van portar una xaranga, la penya a los 30, i van vindre cap a Lleida. I així va sortir. Vam estar uns quants anys a la Xopera, allí sempre ploia, sempre estava moll, fins i tot recordo per aquells ponts que va passar una avioneta del que mal ha lograt Cirera, i bueno, era un espectacle, tots dos del Giral, ara això ja sembla, molts diuen, és la Fèria d'Abril, no té res que veure amb la Fèria d'Abril. Nosaltres fem una festa popular lleidatana, que rinclona, amb la qual tothom s'ho passa bé, tothom comparteix, aquesta nena que no estava diu, és que jo he vingut, però és que això és una passada. Jo ara, per exemple, estic veient uns que estan tallant el pa, uns altres que estan fent foc, un altre que està fent, en aquell moment està ficant la beguda, que si veguessis els bocolls de vins que hi ha i els bocolls que hi ha de cervesa. I és que ens tocarà un cap de setmana molt bon, tinc un de tot. Han vist sortir tots dos volant per l'aire, però bueno, la veritat que cada vegada estan més especialitzats, no és qualsevol cosa. Tindrem 17 periodistes a nivell internacional per a veure si aconseguim que siguem a nivell internacional, i el que no aconsegueixen els polítics ho han aconseguit la societat civil.
3: Cosme, per cert, des de fa 8 anys, aquest és el 9è, s'ha concentrat l'inici, protocolàriament parlant, amb el Caragolazo, que és aquesta tarda. És un gran moment també per la Plec.
0: Bueno, tothom fa el xupinazo. Jo recordo que si no te tiran ponche encima i lleves la camiseta blanca tota mullada, pues no eres un bon companyista. Aquí va néixer com a penyes. El que passa és que la traducció és colles. És allò de Carmanyola fiambrera, Berberecho, escopinya. Sí. Nosaltres, molts diuen encara penya la bota, penya tal, penya qual. Se van reconduint, se diuen colles. Ho està agafant el relleu molt bé la gent jove. Tenim de 100.000 collistes, cuidado, eh? Sí, jo sí. Recordo que quan van començar a dir són quatre borratxos que van allà, fotes un pet com un cistell, doncs pues mentida. Ja te puc anticipar que el que ha guanyat el premi de l'humor gràfic és una persona molt coneguda, que jo no desvetllaré el nom, però sí te puc dir com és. És un noi i una noia que estan tombats a la gespa, passant la mona, arribant al dia següent, però volen aixecar-se i no poden, perquè els cargols li fan una xarxa i no li deixen aixecar-se. O sigui que el cargol...

0: Doncs apa, que anem directes cap a la una. És divendres, ja ho saps, és el, comencem l'Espai Groc. Es pot ser un d'aquells caps de setmana més compromesos a l'hora de programar a la ciutat de Lleida, però jo sempre ho defenso i ho dic, no tothom va a l'Aplec. I com que no tothom va a l'Aplec, es poden seguir fent d'altres activitats. Aviam, potser has triat no anar a l'Aplec, doncs perquè jo què sé, pel que sigui, perquè no tens en qui anar-hi, perquè no t'acaba d'encaixar la idea. Jo, per exemple, no hi vaig, però a mi no em fa res que el facin, al contrari. Escolta, que ja m'agrada i conec molta gent que hi va. Per tant, el cap de setmana també m'agrada que m'ofereixin alguna història. I, per exemple, a l'Institut d'Estudis Ilerdencs avui s'inaugura l'exposició Ser Serp, és de l'artista visual Vanessa Pei. És a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica. L'artista utilitza la fotografia i el vídeo per parlar del cos, la identitat i la transformació, i el títol Serp Serp juga amb la idea de la serp, que muda la pell per explicar que les persones estem en canvi constant. L'exposició es pot visitar des d'avui fins al 18 de juliol, com et deia, a la Sala Gòtica de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, davant de la Catedral Nova de Lleida. I a banda d'aquesta exposició, recordeu que a l'IEI ja organitzats diversos cicles de conferències i col·loquis, un d'ells dedicat a l'aigua sobre el present i el futur d'aquest recurs que és essencial, i un altre dedicat a la revista Vida Lleidatana, que va esdevenir un motor clau de la vida cultural a Lleida a motiu del seu centenari. Tota aquesta informació i més ho tens a la web iei.cat. Bé, anem directes cap a l'Auditori Municipal Enric Granados. Està amb nosaltres la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon divendres.
0: I també està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
2: Bon dia a tots i a totes.
0: No, cap dels tres portem aquí color a pleca. No,
2: no,
0: ni el davantal, no, ni l'uniforme, ni res. Bueno, jo insisteixo, ja sé que és veritat, és complicat programar un cap de setmana d'Aplec, però hi va molta gent a l'Aplec, és com quan es parla del futbol. Hi ha molta gent que li agrada el futbol, però no a tothom li agrada, i per tant, pues, jo crec que és bo que segueixi havent certa programació, si voleu, si no, no com un cap de setmana normal, però sí certa programació, justament per això, perquè hi ha molta gent que també vol acostar-se, per exemple, Maribel, a l'Auditori, que seguiu tenint la exposició, perdó, a l'Auditori, Maribel, al Caixa Fòrum.
2: Sí.
0: Que seguiu tenint l'exposició
2: Talking Brains, programats per parlar. És un cap de setmana, doncs, ideal per visitar, doncs, aquesta exposició que ens acompanyarà a Caixa Fòrum Lleida fins al proper 26 de juliol, i demà dissabte, com és habitual, a les 6 de la tarda, doncs, tenim programada la visita comentada adreçada, doncs, al públic adult, que ofereix, doncs, una persona de l'equip educatiu de Caixa Fòrum Lleida. Recordar, doncs, que aquesta exposició és una exposició, doncs, molt participativa, molt interactiva, que d'alguna manera, doncs, ens fa descobrir què és allò que ens fa diferents, que ens diferencia com a espècie, que és la capacitat de parlar.
0: Clar.
2: No? I bé, doncs, és una exposició, doncs, molt interessant, que ha comptat amb l'assessorament de grans experts, doncs, en la matèria. I que bé, val a dir, doncs, que fins ara, doncs, moltes escoles l'han visitada, doncs, amb els seus professors, i bé, doncs, arriba, doncs, com deia, doncs, el cap de setmana, i és una oportunitat per visitar-la. A banda, doncs, de la visita que tenim programada per demà dissabte, recordar que, atès que el cap de setmana és el període de la setmana amb màxima afluència, doncs, de públic, a la sala, doncs, tenim la figura, doncs, de l'educador, que és aquella persona que, sense fer, doncs, una visita guiada pròpiament dita, t'hi pots adreçar per tal, doncs, que t'orienti, doncs, en la visita i et resolgui, doncs, dubtes o qüestions que puguin generar-se, doncs, a mesura que vas visitant lliurement, doncs, l'exposició. Estem oberts tot el cap de setmana, és a dir, doncs, aquesta tarda l'horari és de 5 a 8, demà al matí des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia, a la tarda de 5 a 8, i el diumenge al matí des de les 11 fins a les 2, no? Però si em permets, doncs, al marge...
0: No, anem a tirar una mica enrere. Anem a tirar una mica enrere perquè m'interessa saber com va anar la nit dels museus, perquè des del CaixaForum ja havíeu estat dissenyant una tarda vespre nit interessant, evidentment amb les portes de l'exposició oberta, però amb una amenització especial a l'entrada del CaixaForum.
2: Sí, així és. Bueno, val a dir, doncs, que el passat, com vam tenir l'oportunitat de comentar, no? El passat dissabte, dia 16 de maig, vam celebrar, doncs, CaixaForum Lleida, al igual que 12 equipaments culturals de la ciutat de Lleida, la nit dels museus, i això, doncs, ens va fer... programar, doncs, unes activitats, doncs, especials per celebrar, doncs, aquesta efemèride que any rere any CaixaForum Lleida, doncs, i altres equipaments, doncs, de la ciutat, doncs, s'hi sumen, no? Uh-huh. I en aquest sentit, doncs vam obrir, vam tenir oberta l'exposició fins a mitjanit, i després també vam tenir, doncs, un seguit, doncs, de concerts que van estar, doncs, amenitzats per un duo de jazz que ens va oferir, doncs, ens va amenitzar, doncs, la jornada d'una manera, doncs, molt, molt especial, no?
0: Molt.
2: Vam tenir, doncs, uns microconcerts al vestíbul, doncs, de CaixaForum a les 7, a les 8 i a les 9, i d'alguna manera, doncs, permetien que el públic que ens visités pogués combinar la visita a l'exposició i després també escoltar, doncs, el vestíbul de CaixaForum, que vam improvisar un petit escenari, o millor dit, un petit auditori, doncs, amb unes cadires, pogués gaudir, doncs, d'aquesta música tan, tan íntima, però de jazz.
0: Jo és que la nit dels museus és una activitat que adoro. I a més, els equipaments us hi bolqueu.
2: Sí.
0: I insisteixo que al final és veure l'equipament de sempre, però fora d'hora.
2: Sí.
0: Però clar, això ja ho fa especial, els equipaments. A més, hi poseu el vostre granet de sorra fent activitats diferents, especials, vestint-ho diferent. I mira, és una jornada que, si no l'has viscut mai, doncs ara ja ha passat, t'has d'esperar un any, però sí, quan torni a arribar al calendari no te la perdis. Perquè estiguis on estiguis, a Lleida i a moltes altres ciutats fan moltes activitats aquella nit. Mira, no sé, jo li he agafat molt carinyo, recordo fa molts anys quan la vaig descobrir, però fa molts, molts anys, i a casa ho vam agafar com una tradició, amb els meus fills molt, molt, molt petits, de sortir i anar de nit als museus, que llavors ho trobaven estrany. Doncs, bueno, són aquestes històries.
2: Sí. I a més, si em permets, doncs, enguany... se celebrava, per dir-ho d'alguna manera, doncs, una cita, doncs, molt especial, no? Perquè enguany feia justament 18 anys que els diversos equipaments, doncs, de la ciutat ens ajuntàvem per difondre, doncs, conjuntament, doncs, aquesta iniciativa, no? I bé, doncs, el tancament, doncs, va estar, doncs, molt positiu, perquè més de 5.000 persones van participar, doncs, en la nit dels museus repartides en aquests 12 equipaments de la ciutat de Lleida.
0: Molt bé, Maribel, anem a parlar de dues activitats al CaixaForum, una aquest mateix dissabte, o sigui demà, i l'altra per dissabte vinent.
2: Sí,
0: són la mateixa.
2: No.
0: Ho mireu a caixaforum.org/Lleida, perquè demà tenim, bueno, una segona cita del taller familiar Vegetals Electromusicals.
2: Així és. Aquest cap de setmana, doncs, demà dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge 24 de maig a les 12 del migdia hem programat un taller, doncs, de ciència que es diu Vegetals Electromusicals. O sigui, m'agradaria fer un incís, que la sessió de demà ja la tenim exhaurida, però és possible, doncs, que algú pugui retornar, doncs, les localitats.
0: Clar,
2: I bé, jo... això no ha de ser, doncs, un fre per no venir, doncs, a CaixaForum Lleida, perquè potser podem fer, doncs, un petit forat i poder, doncs, convidar, doncs,
0: mira,
2: a participar en aquesta activitat.
0: Et donen dues opcions, o demà a les 6 de la tarda o diumenge a les 12. La de demà està exaurida, en teoria, però si t'interessa aquest taller i diumenge no et va bé, jo trauria el nas dissabte.
2: Molt ben explicat.
0: La Maribel i el seu equip fan mans i mànigues perquè, aviam, si està ple, està ple, i què hi farem? Però no se sap mai, no se sap mai.
2: Doncs bé, és un taller, doncs, adreçat, doncs, a nens i nenes, o millor dit, a famílies amb nens i nenes a partir, doncs, de 7 anys en endavant. I què pretenem amb aquest taller? Doncs és un taller, doncs, de ciència, per tant, volem potenciar, doncs, la imaginació i la creativitat dels participants, tot proposant doncs, un seguit doncs, de reptes científics. No? I quins reptes doncs, ens enfrontarem? No? Doncs, en primer lloc, doncs, crear circuits elèctrics bàsics sense cables. No? Descobrirem o explorarem, millor dit, materials actuals, innovadors, amb els quals podrem experimentar doncs, amb l'electricitat. No? I construirem doncs, instruments digitals on forquilles, plàtans, enciams, tomàques ens permetran doncs, conèixer el funcionament d'un sensor i dels instruments doncs, MIDI. És una experiència molt, molt recomanable, molt enriquidora i bé, doncs, aprofito doncs, aquest altaveu per recomanar doncs, a les famílies que ens estan seguint a venir doncs, aquest cap de setmana doncs, a Caixa Fòrum Lleida.
0: Aquí el problema és després que això la canalla ho vol replicar a casa. Aquests, els tallers de percussió, de toc a la bateria, aquestes històries que feu al Caixa Fòrum.
2: Però és fàcil, és fàcil remitjar-los a casa perquè és, o sigui,
0: el problema és quan s'hi posen Maribel diumenge a les 8 del matí, perquè els nens quan són petits tenen la costum de matinar molt, el cap de setmana. Entre setmana els hi costa. Bueno, almenys a casa.
2: Bueno, a tots ens costa.
0: Bueno, tots ens costa. Sí, sí, sí. Però els caps de setmana, que tu dius, mira, jo em poso... O no em poso el despertador, me'l poso més tard.
2: Sí.
0: Els nens, escolta, van matinen el cap de setmana.
2: Sí, sí, sí.
0: I si no se'ls dona per fer música, que escolta, encantats, de que avui en dia la canalla de casa tinguin iniciativa per fer coses, perquè tenim un problema, això no és d'aquest espai, però tenim un problema de manca de que els petits de casa no se saben ja automotivar i fer i tenir curiositat, sinó que acaben amorrats a la pantalla. Doncs escolta, benvingut sigui si ho fan per casa. Però bueno, jo ho dic perquè jo ja ho he viscut això. Bueno, això serà aquest cap de setmana, Maribel.
2: Sí?
0: I el cap de setmana que ve, perquè anem a avançar-ho, que el cap de setmana vinent estic mirant, és el darrer del mes de maig,
2: ja,
0: just
2: sí.
0: 30 i 31 de maig. Teniu un altre taller familiar,
2: sí.
0: També dissabte a les 6 de la tarda o diumenge a les 12 del migdia,
2: sí.
0: I aquest ja està pensat per famílies amb canalla a partir dels 4 anys.
2: Així és. I quin taller estem parlant? Pues estem parlant del taller Artefacte Mil Tentacles.
0: Ah, val, sí.
2: Sí, que aquest taller
0: és molt visual,
2: és molt visual, és molt participatiu, és molt divertit, i bé, no és un taller, no és una estrella de Caixa Fòrum Lleida, sinó que hem tingut l'oportunitat doncs, de programar-lo doncs, en altres ocasions, però sí que val a dir que és un èxit absolut. No? Què és Artefacte Mil Tentacles? Pues l'Artefacte és una proposta artística creada per Anna Irina Russell, que és una artista multidisciplinària que fa servir doncs, l'escultura, la instal·lació i l'acció per reflexionar sobre els processos de comunicació. No? És una artista doncs, que ha presentat obres a institucions com el MACBA, la Casa Encendida o el CCCB, no? I en aquest cas doncs tenim a Caixa Fòrum Lleida el seu Artefacte, que és una obra d'art, un moble versàtil, un artilugi, o bé, podríem també definir-lo com un taller, com un material per a un taller, no? És un material, és un recurs pedagògic dissenyat específicament per acollir doncs propostes doncs de mediació, i d'alguna manera serà doncs, l'objecte principal a través del qual nosaltres el proper cap de setmana doncs, de maig realitzarem doncs, aquest taller. No? I bé, què és el que farem? No? Nosaltres ens inspirarem en comportaments d'algunes de les reaccions doncs, dels éssers vius. No? Quines reaccions doncs, adoptem doncs, els éssers vius quan tenim un perill o quan volem doncs, comunicar doncs, alguna cosa? I aquest serà doncs, la font d'inspiració per construir estructures inflables temporals que ens convertiran en extensions d'aquest artefacte que ens ha creat aquest artista.
0: Escolta,
2: tan nostre.
0: A la fotografia, és que jo no l'he vist en directe, a la fotografia el veig molt gran. És gran de mida?
2: És gran, i es va ampliant.
0: No t'ho dic perquè els nens, quan, sí. Els nens i nenes, quan sí. L'han de veure ja movent-se inflat, és
2: sí,
0: que l'han de veure sí, enorme.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, perquè aquesta serà doncs, el quid de la qüestió, no? Els nens i nenes pues, crearan tentacles, cavitats i protuberàncies amb les peces doncs, d'aquest artefacte que, combinades entre si, els permetran doncs, relacionar-se doncs, amb l'espai.
0: Molt bé, doncs tot ho teniu a caixaforum.org/Lleida. Maribel, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Cope Lleida.
0: Vinga, marxem cap a l'auditori, marxem, ens movem cap a l'auditori, a internet ho tens, auditorienriquegranados.cat, allí vas al botó de programació i veus que, sí, bueno, ja ho sabíem, però aquest cap de setmana no hi ha programació a l'auditori, però sí la setmana vinent, i de fet és divendres, dissabte i diumenge. Divendres, Roser Salados, Aita Mon Amour.
3: Exactament.
0: No sé si ho he pronunciat bé,
3: eh? Trebien, Aita Mon Amour. Ens espera el divendres a les 8 del vespre. Aquest duet format per la veu de Guidat Njama i els sintetitzadors, els cors, el mandole, l'outar de Khalil Epi, són un duet que el que marroquí, que el que venen a mostrar-nos també és... és un projecte musical contemporani i electrònic, però està basat en una tradició ancestral d'un gènere musical, l'Aita, que sobretot era cantat per les Xeicats, que eren dones cantants i guardianes d'aquesta tradició que remunta al segle XII, d'acord? Per tant, és una proposta molt contemporània, molt eclèctica, que de la que també intentem oferir-ne aquest tipus de programacions per atraure nou tipus de públic, perquè de ben segur hi haurà un públic a Sala 2 el divendres que no acostuma a venir l'auditori. Clar. I això és el que ens interessa sobretot.
0: Clar, que conegui la infraestructura, que coneixi l'auditori, que gaudeixi de l'espectacle evidentment, i que ja que està allí doncs miri els díptics, tríptics, cartells, escolta, així què feu aquí a l'auditori? I per exemple, bueno, per aquest serà difícil, eh? Dic per aquest serà difícil perquè anava bueno, serà difícil però hi ha entrades encara, que a l'endemà, o sigui, l'endemà, sí, dissabte, sí. Uh-huh. El dia 30 de maig, estem parlant del cap de setmana vinent, a les 8 del vespre hi ha el ritme al cor de veus.cat. I escolta, potser no té res a veure un espectacle amb l'altre, però t'ha d'agradar, o sigui, al final et pot agradar un i l'altre, no un o l'altre, un i l'altre.
3: Exacte, et pots venir a tot, pots anar triant. Com molt bé dius, el dissabte 30 de maig, a les 8 del vespre, tenim una de les formacions residents de l'auditori, el cor veus.cat, que ens oferirà un concert, que es porta per títol en aquest cas Ritme al cor, que li pot sonar els dos significants, no, el cor, en aquest cas, i dirigits per Víctor Roman Alós, el seu director, i ens oferiran també una tarda fantàstica per passar-ho bé, amenitzada, d'aquest gospel cantat amb aquesta intensitat a la que ens tenen habituats i que, com bé dius, està molt ple, queden entrades encara, però si us ho esteu pensant, no ho vadeu gaire perquè tant sigui, ja sigui en línia o taquilla, trobareu entrada encara ara. I és 29... 30 i el 31 de maig, és a dir, acabem més per tot lo alto. En aquest cas, acabarem amb un gran concert, que és el concert en re menor de Bach, amb la Franz Schubert Filharmonia i la pianista Oriana Kemmelmeier Alias, que va ser guanyadora del Premi Rubinstein del 2025. En aquest cas, el director titular serà, com sempre, el seu director artístic, també en Tomàs Grau. I jo també aquest concert l'aprofito per anar mirar enrere i parlar del concert que vam oferir el dia de la nit dels museus, el 16 de maig, amb Midori, la cinquena de Tchaikovsky, va ser, com ja us venia anunciant, va ser una experiència meravellosa. Vull dir, per això us recomano que els que ja ho coneixeu tornem a tindre la Franz Schubert per tancar temporada. I és una orquestra que cada vegada soni millor. Sembla impossible, però que cada vegada soni millor. I el Robert Trevino, que va ser aquest director nord-americà que la va dirigir el dia 16, la gent, a l'acabar, no el deixava marxar. A Lleida, i és veritat, en parlem tots, costa també que la gent es mostri és molt efusiva, d'acord? Costa que es posin dempeus, que aplaudeixin, però la manera que tenien d'aplaudir-lo, és a dir, va estar sortint i entrant de l'escenari com a 6-7 vegades. La gent no el deixava marxar, l'orquestra s'alçava, va ser espectacular. I què dir-te de la violinista Midori? La gent ni respirava per no perdre't una nota del violí.
0: Et anava a comentar, bueno, una cosa que ens fa ràbia, però que bé, s'ha de dir i s'ha de dir perquè no torni a passar. Tinc familiars que van venir a veure aquest concert, sobretot per la Midori, per la violinista. I van sortir encantadíssims, però ja ho sabien perquè ens havien escoltat i perquè sabien del tema, però m'explicaven que a l'endemà es van trobar amics que després ho van llegir o ho van veure, els van dir, ah, és que no ens n'hem assabentat, pensava que això que a Lleida no passava. Sisplau, que t'ho estem dient cada divendres aquestes històries, cada divendres. Són aquelles coses que Roser, tu expliques i recalques i ho avises amb molt temps perquè la gent no s'ho perdi, perquè no passi aquestes històries. Doncs si et vas perdre la Midori, el violí, doncs ara, per la setmana vinent, ja t'han avisat que no et perdis aquest concert de
3: Re menor de Bach. Sí, és que és això. Serà un concert també amb obres de Bach i Haydn, que sempre, vull dir, és un concert per celebrar, amb aquesta pianista extraordinària també acompanyant a la Franz Schubert, i és el que diem, no? Tenim temporada amb una orquestra absolutament fabulosa, a tota la gent que li agrada la clàssica, vull dir, és que és un d'aquests dos concerts, com dic jo sempre, imperdibles, per tancar temporada amb ells. Tot i així, no tanquem la temporada nosaltres, a l'auditori, quan tancarem la temporada? El dia 5 de juny, del que en parlarem més tard, però sí que també us convoco el divendres 5 de juny, d'acord? Perquè tenim una proposta que jo considero una proposta fantàstica, el maig imprescindible, que és xerrada prèvia a les 7 del concert que escoltarem a les 8. Una xerrada prèvia dintre del cicle Parlem de Música, una eina per anar de concert.
0: El mateix dia?
3: Sí, el mateix dia, sala 2 a les 7 i a les 8 a sala 1 el concert. Vull dir que ho teniu?
0: Molt ben pensat.
3: Perfecte. Llavors, que escoltarem variacions de Rachmaninoff i el Caprici Italià de Tchaikovsky, amb qui? Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, que en aquest cas està acompanyada d'Artem Kuznetsov, que és pianista guanyador del segon premi del concurs internacional de piano Ricard Viñes del 2023, que era un d'aquestos que també va encantar el públic. Va ser l'any 23 també, van ser els tres finalistes, van ser fantàstics el públic, vull dir, no sabia ben bé qui haguessis triat, eh? I en aquest cas també estaran dirigits per una directora, que és Catherine Larsen-Maguire, i sempre que podem nosaltres podem programar i elegir, si hi ha una direcció d'una dona, també ens agrada molt portar-les, perquè les dones han d'estar representades al món de la música i també sobre de l'escenari dirigint, perquè hi hagi altres nenes, noies, estudiants de música que veuen que aquell també és el seu lloc, com sempre diem.
0: Jo la Rosel admiro perquè se sap tots els noms. Us asseguro que pràcticament no llegeix, per no dir que no llegeix, se'l sap de memòria, noms d'aquests impronunciables, escolta, es pronuncia bé, a més, però és que a més se'l sap qui va, qui no va, en fi. Bueno, teniu tot a auditoriinregranados.cat, allí està tot, o sigui, si hi ha algun d'aquests t'ha fet tilín, ja pots comprar les entrades. Molt bé, doncs, directes cap a la una amb la Roser Gord i amb la Maribel Tos, que tingueu bon cap de setmana.
3: Moltes gràcies, igualment.
2: Bon cap de setmana.
0: Gràcies, sóc el Ricard Álvarez, és la una, ara al migdia de COPE Catalunya i Andorra, que tinguis bon cap de setmana, dilluns i tornem.
1: És la una de la tarde, són les 12 en les Islas Canàries.
4: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
5: Estar informado.
1: ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE del viernes 22 de mayo. ¿Y qué es lo que deberías saber a esta hora? Pues mira, que no hay uno sin dos, veremos si va a haber tres, ¿eh? Pero hoy sabemos que hay dos investigaciones en curso y distintas, cuyo vértice sería el expresidente Zapatero en la Audiencia Nacional. Sobre la primera conocimos el auto esta semana, sobre la segunda solo sabemos que hay personajes distintos a los que aparecen en la trama plus ultra. Y yo me pregunto, ¿qué no estarán ganando los socios de gobierno que con todo lo que ya sabemos que está pasando y que ha pasado en este país, pues no mueven ni un dedo? ¿Pero esto cómo es posible? Pues lo es, ¿eh? Es posible. Pero mira, primero vamos a la economía real, porque claramente ellos, el gobierno y su entorno, cuando dicen que en España se vive fenomenal y que hay muchísimo dinero y que esto va como un cohete, pues deben de tener razón. Pero para ellos, que aparentemente viven como marajás, pero el resto, el que paga impuestos, el que no se puede pasar un día con la liquidación del IVA porque te crujen, o sin subsanar miles de requerimientos que son una pesadilla, el resto, ese eres tú. España es ese país en el que 7 de cada 10 jóvenes siguen viviendo con sus padres pese a tener un empleo. Has oído bien, 7 de cada 10. El 98,7% de la nómina se destina al alquiler en caso de que quieran vivir solos, que es un lujo, claro. El 33,6% es lo que tienen que destinar en caso de compartir, que volvemos a cuando yo estudiaba en la universidad, compartir piso entre seis. La media de edad en la que los hijos se van de casa de sus padres es de 30,2 años. La media de edad para pagar la primera hipoteca se dispara hasta los 40 años de edad. Son datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud, que además aseguran que el salario medio en el año 2025, o sea, el año pasado, era de 14.290 euros brutos al año de la población entre los 16 y los 34 años. El 29% de los jóvenes españoles están en riesgo de vulnerabilidad social o son vulnerables. ¿Y sabes lo que significa esto? Pues básicamente que España es un país pobre. Después de 8 años de políticas destinadas a redistribuir la riqueza, nos encontramos con más pobres que nunca y con los ricos más ricos que nunca. Y esto no es ninguna novedad, es el nuevo peronismo, este Rosa 3.0, que acaba con la clase media en favor de grandes bolsas de personas subvencionadas, mientras que los ricos riquísimos ven como sus empresas, las multinacionales, por ejemplo, pues van como un tiro. Los autónomos y las pymes asfixiadas, pero el IBEX 35 batiendo récords, ¿verdad? Esto es resultado de una política encaminada exactamente a que esto ocurriera, porque el objetivo nunca fue el crecimiento económico ni el progreso. El objetivo siempre fue la desaceleración sostenida de la economía. El FMI, escucha, acaba de pedir al gobierno de España algo tan revolucionario como que se liberalice el suelo y se reduzca la burocracia. ¿A qué te suena? Mira, toda decisión política tiene siempre una consecuencia económica.
5: Pilar García de la Granja.
4: Mediodía COPE.
1: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar.
1: Y por fin ha llegado la calor.
6: Y lo que nos queda. Sí. Esto no es nada.
1: 34 grados este fin de semana.
6: Madre mía.
1: Más plus ultra.
6: El PP pide a la Comisión Europea que investigue el rescate de la aerolínea tras la imputación de Zapatero, que aclare si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a la aerolínea venezolana.
1: Fertilizantes.
6: Bruselas retrasará un año los aranceles a varios fertilizantes para abaratar los costes del campo. Los agricultores avisan, es insuficiente.
1: Regularización.
6: El Supremo estudia hoy si paraliza de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes a petición de Vox, ACOIR y Comunidad de Madrid. Se han presentado ya, se han empezado a tramitar, más de 500.000 de solicitudes.
1: Beatificación.
6: El Vaticano ha autorizado la beatificación de 80 religiosos españoles asesinados durante la Guerra Civil, los conocidos como mártires de Santander. León XIV ha reconocido que todos fueron asesinados por odio a la fe.
1: Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
7: Hola, Pilar, muy buenas.
1: Pep Guardiola hace oficial su adiós al Manchester City. Pero, ¿y el hola a dónde?
7: Ahora eso ya lo veremos. Lo acaba de hacer de momento ese adiós oficial en un emotivo vídeo en el que da las gracias por todo lo que ha vivido en el club. Se marcha del City después de 10 años y 20 títulos, entre ellos una Champions y 6 ligas. Guardiola dice que sentía que era el momento y no desvela, como te digo, de momento su futuro. El que también ha hecho oficial su adiós es Arbeloa al Real Madrid.
8: ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
9: Sí. E incluso no sé si la posibilidad, no sé si esa existe, de si llegase Mou formar parte de su equipo.
10: Mou creo que tiene un cuerpo técnico fantástico y si llega aquí al Real Madrid creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él.
7: Mañana, por cierto, es el día tope para que Enrique Riquelme confirme si se presenta a las elecciones. En Barcelona, Hansi Flick acaba de decir que, salvo Lewandowski, ningún otro jugador le ha dicho que se vaya a ir este verano del Barça. Esto en el fin de semana en que termina la Liga. Recordamos que todos los partidos con descenso y Europa en juego son mañana a las 9. Y hoy lo que tenemos es la Final Four de la Euroliga de baloncesto, con la semifinal Valencia-Real Madrid a las 8, desde las 7 y media en tiempo de juego.
1: Gracias, Munilla.
5: Migdia.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
11: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats. Mira que començàvem darrere, abans al tram local de darrere, parlant amb el Manel, que de la Jonquera, que baixava fins a Barcelona per fer-se el trasplantament, els tractaments necessaris per la malaltia que patien, en aquest cas. I al final va tenir la sort de trobar un donant compatible, un donant de moll d'os compatible amb ell. Doncs us deixo anar perquè lo prometido es deuda. Avui, dia 22 de maig, fa 50 anys que l'Hospital de Sant Pau va fer el primer trasplantament de moll 2 que es va fer a Espanya. Va ser el 22 de maig de 1976. I es va practicar en una nena de 13 anys, amb leucèmia aguda, que havia recaigut després de rebre quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona, i tres setmanes després del trasplantament, la pacient va rebre l'alta en remissió completa. Mig segle després d'aquella tècnica que aleshores era altament experimental, s'ha convertit en una eina clau per tractar leucèmies, linfomes, mielomes i altres malalties hematològiques doncs greus. Des de llavors, Sant Pau, l'Hospital de Sant Pau ha superat els 4.000 trasplantaments i durant anys ha estat el centre de més activitat de tot Espanya en aquest àmbit. Parlem amb un pacient, amb una persona que va rebre, o que ha rebut, fa uns anys, un trasplantament de moll 2 i que ara fa titans. És a dir, és un esportista pràcticament d'èlit i un fan de la bici. Es diu Víctor i el tenim al telèfon. Víctor, bon dia, benvingut.
12: Bon dia.
11: Gràcies per atendre'ns, Víctor. Explica'm la teva història, perquè tu ja fa temps vas ser trasplantat. Què passava? Com va començar tot?
12: Sí, jo fa 21 anys que estic trasplantat i tot va començar quan jo tenia 10 anys,
11: sí.
12: I em van diagnosticar una leucèmia mieloblàstica aguda, que és un tipus de càncer.
11: Sí.
12: I bueno, la meva doctora, la doctora Badell, va dir que necessitava un trasplantament de moll 2. I en aquest cas vam tenir molta sort perquè jo era compatible amb la meva germana. I bueno, em van poder fer el trasplantament molt ràpid, perquè si no trobes donant és molt complicat.
11: Ja, si no sigui una compatibilitat, clar.
12: Clar. I res, des de llavors, bueno, vaig estar dos cops ingressat perquè porto dos trasplantaments i al sortir de l'hospital jo estava molt dèbil i a poc a poc vaig començar a fer bici amb el meu pare.
11: Però un moment, dos trasplantaments? Per què? Amb un no era suficient?
12: Bueno, amb el primer es va aconseguir una remissió, però no al 100%.
11: D'acord.
12: I vam fer falta dos trasplantaments. Que els dos són de la meva germana, eh?
11: Ahà.
12: I el primer es va fer d'extracció directa de la mèdula als ossos de la cadera, però el segon ja es va fer amb la tècnica que s'utilitza quasi bé sempre, que és amb aferesi, punxant en un braç,
11: sí.
12: Centrifugant la sang, es queden amb les cèl·lules mare que els interessen i et tornen la teva sang. O sigui, donar mèdula és un procés molt fàcil i sense repercussió pel donant. I així va ser la segona vegada, i la segona vegada va funcionar perfecta.
11: Genial, me n'alegra moltíssim. I a partir d'aquí va sortir molt dèbil de l'hospital i clar, com comença aquest nou enlairament de la teva vida?
12: Pues jo vaig començar molt poquet a poquet, perquè jo vaig començar molt de zero, i bueno, al principi jo només anava a classe i tornava a casa, però bueno, a poc a poc vaig començar a fer esport amb el meu pare, que em sortien amb bici, i clar, jo quan anava amb bici em sentia doncs, més fort, més sa, més lliure, per sortir de la bombolla aquesta de l'hospital i de casa,
11: clar.
12: I a poc a poc bueno, vaig anar fent més bicicleta i més coses per mi mateix.
11: Perquè suposo que està allà dins de l'hospital, perdona que t'interrompi, era una mena d'angoixa, no? Aïllat perquè no tinguessis cap problema de virus o bactèries, etcètera. Suposo que allò hauria de ser una mena de, no diré presó perquè és en benefici del pacient, en aquest cas el teu cas, però sí l'angoixa psicològica és important, no?, en aquest moment.
12: Sí, perquè, clar, amb la quimioteràpia, abans del trasplantament et preparen, no?, amb una quimio i tal, perquè el teu sistema immunològic estigui el més baix possible. Llavors necessites estar en una càmera d'aïllament perquè no entri cap virus ni cap cosa que et pugui posar malalt perquè no tens defenses.
11: D'acord.
12: Llavors sí que és com una petita presó, la veritat. I jo vaig estar molts mesos.
11: I d'aquí el fet de començar a fer bici amb el teu pare que et doni aquesta sensació de llibertat, no?
12: Clar, amb la bici jo em vaig trobar que podia anar on volia i sobretot quan vaig deixar d'estar sotmès a aquesta bombolla en la que et posa la família, no?, per protegir-te, I, clar, vaig començar pues, això, a fer el que jo volia, anar on jo volia, i a poc a poc em vaig sentir molt més fort i vaig anar fent més bogeries, que la meva família ja comença a dir, bueno, ja vale.
11: Ja descansa un poco, no, Víctor?
12: Sí.
11: Clar, és que possiblement des de fora igual no s'entén gaire, però clar, quan el fill, en aquest cas tu, tens aquest problema greu, importantíssim, tothom et protegeix, no, ojo, no s'acerqueix mucho, no li doneu petons, no li doneu la mà, vigileu per evitar contagis.
12: Clar, sí, i no solament això, sinó que els teus pares com desenvolupen una sobreprotecció enorme, però envers a tot.
11: Ja.
12: No? Perquè, clar, a vegades em deien, hosti, és que ara que estàs bé i estàs viu, sobretot, no facis tonteries. Perquè, clar, ha costat molt que arribem fins aquí com perquè tu ara facis el que, jo què sé, una locura, no?
11: Que te la juguis.
12: Ja. Clar, però ahir que va ser l'acte commemoratiu dels 50 anys del trasplantament, hi havia moltes persones trasplantades allà i tots coincidíem amb el mateix. T'han salvat la vida perquè la visquis.
11: Correcte.
12: Precisament.
11: Sí, senyor. Sí, senyor.
12: I és important això, perquè si no, no serve de res. No serve de res salvar la vida d'algú perquè es passi la vida al sofà.
11: Clar, i en el teu cas en concret, amb altres qüestions no sé, però en qüestions esportives l'estàs vivint al 100%. Has fet ja 8 Titan Desert en bici.
12: Sí. En qüestió de bici, bueno, m'ha donat fort. He fet 8 Titans i ara començo amb la ultradistància. Ara faig curses de 300 quilòmetres seguits, 400, 600...
11: Què dius?
12: Sí. Una passada.
11: És que només t'escolto i em canso. Només de... És a dir, tu agafes i te'n vas des de Barcelona fins a València en bici.
12: Ah,
11: 300
12: sí,
11: quilòmetres, sí. Directament.
12: Sí, per exemple. Bueno, i el cap de setmana que ve tinc la Madrid-Barcelona, que són 680 quilòmetres.
11: En quant de temps?
12: Pues la primera vegada que la vaig fer vaig trigar 40 hores.
11: Mare meva.
12: I sense dormir.
11: Sense parar, 40 hores sense parar.
12: Sí, sense parar. Bueno, només parant a menjar.
11: Home, no, ja suposo alguna parada per beure aigua, encara que sigui, o menjar. Ostres, sí. Víctor, doncs està clar que en el teu cas ha funcionat molt bé el trasplantament, en aquest cas, perquè després suposo que també és una qüestió de mentalització. No sé si eres molt petit per ser prou conscient del tema, però suposo que després el que et mentalitzes d'una altra manera, no? Ho veus tot de manera diferent.
12: Bueno, sí, clar, jo era petit, però sí que al final acabes assimilant el clar. Que t'ha passat i veus la vida des d'un prisma una mica diferent, clar. Relativitzes molt els problemes que no són tan importants, potser, i dones importància al que de veritat val la pena.
11: Doncs, Víctor González, escolta'm, gràcies per haver atès la nostra trucada. Me n'alegra que estiguis tan bé, en tan bona forma, amb tantes ganes de veure i gaudint de l'esport, i t'agraeixo el teu testimoni, molt amable.
12: No, gràcies a vosaltres. Jo només volia aprofitar per encoratjar a tothom que pugui perquè es faci donant de mèdula, de moll d'os, perquè no costa res i et converteix en un superheroi que pot salvar la vida de qualsevol persona.
11: Sí, sí. Moltes gràcies. Correcte, així és. Molt bé, va, que de seguida canviarem de torna, anirem cap a l'Estadi Olímpic perquè ja hi ha cua des de dimecres per veure a Bad Bunny. De seguida parlarem amb allà, però abans, què tal Verisure? Perquè segurament ja has vist que Securitas Direct és ara Verisure. I saps per què? Perquè recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisure. Canvia només el nom, però seguiran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia exclusiva, responent davant el perill en menys de 20 segons, eh? I oferint un servei extraordinari valorat en 9/10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de sempre, més forta que mai.
4: Escuchas Mediodía Cope.
5: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: En El Corte Inglés pensamos en ti cada día. Por eso, bajamos los precios en más de 1.300 productos de tu cesta de la compra para hacerte la vida más fácil. Y para que puedas contar con la calidad y variedad que más te gusta. Para que comprar mejor te cueste menos en tu día a día.
13: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
14: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
15: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
14: Vente a la Mutua y todos contentos.
13: Condiciones en Mutua.es.
16: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
17: Mira, esto es una brisa y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
18: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
19: Oye, que me paso por la semana de los ofertones del Corte Inglés. Llevo lavavajillas Finish Ultimate, que no queda y está con la segunda unidad al 80%. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria. Bien, ¿no?
13: Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
20: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda, web y app.
21: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
22: Migdia.
23: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.

0: Doncs avui comença a Barcelona la gira de Bad Bunny. L'altre dia el Xavier Caminal ja ens parlava aquí del seu què. El porto-riqueny ve cap aquí i us diré una cosa. Sabeu quantes entrades estan venudes? De números rodons, 600.000 entrades. 600.000 entrades. 600.000 entrades. Vull dir, és una qüestió que estarà durant cap de setmana omplint l'estadi olímpic de Barcelona. Bàsicament, en una estona ja començaran a l'obertura de portes, hi haurà un taloner, bàsicament. És a dir, avui i demà a l'Estadi Olímpic de Barcelona. El concert començarà a les 8 del vespre i aproximadament tindrà una durada de 2 hores i mitja, encara que l'espectacle podria allargar-se, depenent del ritme del show, de sorpreses, en fi, d'aquestes coses que sempre aquests cracs tenen preparats pels seus fans, no? L'obertura de portes està prevista a les 5 de la tarda, però ara hi ha gent ja que està fent cues, bàsicament. De fet, el grup taloner, que es diu Chewy, començarà a cantar a les 7 de la tarda. 7 de la tarda, no? Bé, ja sabeu, aquestes coses habituals. L'organització recomana, doncs, anar amb antelació, evitar cues, però és que hi ha gent ja esperant, i allà tenim el nostre company Guillem Castro ja a les portes de l'Estadi Olímpic. Guillem, com estàs?
1: Bon dia, José Miguel.
0: Quin ambient es viu ara mateix aquí?
1: Pues la veritat és que sorprenentment, bueno, igual no és tan sorpresa, ja hi ha gent fent cua aquí als accessos principals de l'Estadi Olímpic.
0: A què pocs concerts has anat, eh?
1: Tu. Home,
0: a pocs, ver. Perquè...
1: No, home, no, o sigui, tipus, jo ja entenc que hi hagi gent, després de tants anys que feia, que no venia a Bad Bunny a Barcelona, i més ara que és una estrella mundial.
0: Doncs hi ha molta gent ara mateix o no?
1: La veritat és que està començant a arribar gent aquí des de, com ha dit el propi segurata fa una estona, des d'ahir per la nit ja hi havia

0: Res, 30 minuts i ens hem trobat aquí un munt de gent que, bueno, que porten aquí des d'ahir o des del dimecres per la nit. Així que
1: des de dimecres?
0: Nosaltres, sí, sí, hi ha gent que ve des de dimecres a la nit. I ara comença a entrar la gent, comencen a donar pulseres, un munt de gent que no... Un caos.
1: Però estàs entusiasmat o què, Pol, per la,
2: sí.
1: pel què? A tu, sí, a tu sí, què sí. t'agrada de Bad Bunny? Què t'atreu del Bad Bunny? Perquè, clar, jo sóc un pureta, ja som clars, no hem de ser clars. Jo sóc un pureta i, clar, Bad Bunny em sona extraterrestre, però què té? Què transmet aquest Bad Bunny?
0: Mira, a mi el que més... pel que vinc és per recordar quan escoltava les cançons sent una mica més petit, quan allà el 2020 i tal, que eren les que més... amb el confinament i tal, eren les que més recordo i les que més ganes tinc d'escoltar en directe i veure'l allà cantar i passar-m'ho bé amb els meus amics i tal. I
1: molt bé.
0: És el que més ganes tinc, la veritat.
1: Pol, quants anys tens, si no és indiscreció?
0: Jo, 20. 20, 20 anys.
1: Doncs a gaudir del concert de Bad Bunny, eh?
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: Guillem, bueno. Tenim alguna persona més per aquí perquè ens pugui fer 5 cèntims?
3: Sí, també tenim aquí a l'Alejandro perquè ens expliqui també, igual que el Pol, quan porta aquí i què és el que espera del concert.
4: Doncs sí, sí, jo he arribat ara amb el Pol, això ell ho ha dit, fa uns 30 minuts ja, i bueno, ara a fer cua, aviam quanta estona esperem i amb ganes de que comenci, és una conta enrere.
3: Precisament estàveu parlant d'aquesta problemàtica amb les pulseres, no? Que estaven donant només 500 i aquí hi ha molta més gent de 500 persones. Què us ha dit a vosaltres el seguretat?
4: Sí, bueno, no ens ha acabat de quedar del tot clar, però bueno, els primers 500 s'han emportat pulseres, algunes n'han sobrat d'algun altre accés, ens ha comentat, i bueno, això, els primers 500 han pogut entrar, la resta esperarem aquí a la cua que tornin a obrir.
3: Doncs pues ja ho veus, José Miguel.
1: Sí, sí, no sé si trobes alguna persona que es porti aquí des de dimecres, m'ho fas saber. Hòstia, perquè estic flipant amb això, eh?
3: Jo crec que aquesta gent ja està dintre, perquè els estan deixant passar als que portaven ja temps. Vale. O sigui, jo crec que només queda gent de la que ha vingut avui pel matí, segurament.
1: Però això com va? Que la gent ja va entrant dins de l'estadi olímpic?
3: És que no és que vagi entrant, sinó que estan donant com un accés especial. Crec que ells t'ho podran explicar una mica millor. Però sí, és que són 500 persones que jo crec que queden afavorides, com un tracte una mica...
1: Especial,
3: més a favor.
1: Sí.
3: Sí, un tracte especial per haver arribat abans.
1: Ah, vale. No, Alejandro, m'està escoltant?
3: Sí, t'està escoltant.
1: Alejandro, això de la pulsera com va? Explica'm. Què és això de la pulsera?
4: Aviam, aquestes 500 pulseres que han donat ara els primers que hi eren aquí...
1: Sí.
4: Pel que tinc entès és, bueno, han passat un primer accés i ara estan esperant a una segona porta, a uns metres d'aquí, i entenc que, bueno, seran els primers a entrar, els primers a agafar lloc dins de la pista... I doncs, per tant, que podran estar més a prop de l'artista, suposo.
1: Que és una diferència per arribar tan d'hora, seria això?
4: Sí, suposo que sí. La veritat, no m'ha acabat de quedar tot clar, però bueno, dono per suposat que sí, sent els primers que entren, segur.
1: Clar, ja, perquè l'obertura de portes estava marcada per les 5 de la tarda, per això t'ho preguntava, sí. Alejandro, moltes gràcies,
4: A tu.
1: Guillem.
3: Digue'm.
1: Escolta'm, gràcies per tot i he de dir una cosa. Avui és el darrer dia del Guillem amb nosaltres fent les seves pràctiques. Guillem, moltes gràcies i felicitats per la feina feta.
3: Home, a vosaltres per haver-me deixat complir un somni aquí a la cadena COPE. La veritat que és algo que portava esperant molt de temps i portava lluitant des de petit per això, i vindre aquí a la cadena que porto escoltant tants anys, la veritat és que ha estat un plaer, i a sobre ser un grup molt humà, i a mi m'heu acollit com si fos un mes, i això és d'agrair.
1: No, també per necessitat, no et pensis, també per la nostra necessitat, no et pensis. Ara us diré una cosa, el Guillem, que avui s'ha comportat com un crac durant aquests mesos que està amb nosaltres fent pràctiques, l'hem posat bé a prova, però jo estic convençut que una de les coses que més ha gaudit el Guillem és de conèixer el Javier de Haro i el Quique Iglesias, perquè és un perico d'aquells que no sopa quan l'Espanyol perd. Menys mal que s'ha salvat, ha salvat de categoria, i hem tingut un Guillem feliç fins al darrer dia de les seves pràctiques.
3: Exactament, sí, la veritat és que tant a l'equip d'informatius com a l'equip d'esports, tant a administració, els estic molt agraït perquè, com bé he dit abans, m'han tractat com un mes, que no és fàcil, tenint en compte que vinc de pràctiques i que no porto aquí més de 5 mesos.
1: Doncs espero que t'hagis gaudit, hagis après molt sobretot i t'ho hagis passat molt bé. Guillem Segur. Castro, des de l'Estadi Olímpic de Lluís Company, escolta, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Emocionant al final, emocionant que se'ns escapa el Guillem, se'ns escapa perquè, bé, acaba les seves pràctiques.
2: Bé, de seguida arribarem a dos quarts, serà el moment d'actualitzar la informació de servei.

0: Aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra, el temps, el trànsit i els esports. I després anirem cap a Lleida, cap als Camps Elisis, perquè ja està el tret de sortida a l'aplec del Cargol i ja anirem allà per fer 5 cèntims de com està la situació. Tot això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
1: Migdia.
2: Cope, Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat. Estàs escoltant
3: Cope Lleida
1: 97.4 FM.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
4: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: ¿Estás preparado? Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta. El Mundial 2026.
9: Estos rugen, ¿tú qué haces?
8: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
10: Empieza España.
8: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
10: Hacemos el resumen.
8: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
9: España está cada vez mejor.
8: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
11: Don Luis de la Fuente.
12: Hoy me ha encantado estar aquí con vosotros.
8: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales.
13: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
14: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
15: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
14: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
15: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
16: Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
14: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
15: Compatible con CarPlay y Android Auto.
1: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
0: Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Moment d'actualitzar la informació de serveis. Comencem per la meteo. Abans, fa minuts, estava comentant que després anirem cap als Camps Elisis a Lleida per gaudir d'aquest inici de l'aplec del Cargol, que busquin ombres. 35 graus esperen cap a Ponent. 35 graus, eh? 22 de maig. Dilluns no arribaven a 20. Ja avui estem a... Parlarem de que es poden arribar a Valls del Pirineu i a Ponent als 34-35 graus. Bé, això ho diu clar, és un predomini aquesta tarda total del sol, a excepció del Pirineu i Prepirineu, que tindrà algun núvol i algun ruixat despistadíssim de quatre gotes cap al Ripollès. Boires enganxades de cara a aquesta tarda, de la Costa Brava, cap a la Selva, aquesta zona, Gironès, l'Alt Empordà, i cap a Terres de l'Ebre, cap al Delta. També una boira ben enganxada. Les temperatures disparadíssimes cap amunt, i serà la fotografia que tindrem durant tot el cap de setmana. Demà dissabte, sol, cap a costa, algun núvol despistat en el litoral, i boires enganxades cap a la Costa Daurada, Costa Brava, cap a la Selva, cap a aquell costat. I és el que tindrem dissabte, més o menys es repetirà tot això. No serà un dia net dissabte, algun núvol despistat, insisteixo. I quan dic núvols despistats, parlo d'allò que no sabes dir què fan ahí. Doncs això, i boires. Serà el cap de setmana de boires, sobretot a costa. El diumenge la fotografia serà 3/4 del mateix. Sol, temperatures altes, boires cap al litoral, tant pel matí com per la tarda. És a dir, cap de setmana de molta calor, de molt de sol, d'algun ruixat despistadíssim cap al Pirineu i un aplec del Cargol que, sense posar els cargols a l'olla, possiblement començaran a bullir per si mateixos. I com tenim la situació a la xarxa viària? preguntem al Servei Català de Trànsit. Finarà, que bon migdia, benvinguda.
10: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ja ha arrencat l'operació sortida d'aquest cap de setmana al llarg de la segona Pasqua i ja trobem alguns trams de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de la zona de Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit nord, en sentit Barcelona, arran d'un accident que talla un carril. També la mateixa autopista AP7, molta intensitat en sentit sud, en sentit Tarragona, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, 4 quilòmetres, com dèiem, de molta lentitud. No ens movem de l'autopista AP7 perquè per càmeres també observem altres trams d'aturades en sentit nord, en sentit Girona, a la zona del Vallès, concretament entre Badia i Barberà del Vallès, 3 quilòmetres d'aturades en sentit nord, i també entre Mollet i Parets del Vallès, un tram d'aturades en aquesta autopista. També destacarem altres accessos del Vallès amb complicacions, com són la C58, amb aturades a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, i més endavant també aturades entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat. Acabem situats a l'autovia 2, on hi ha retencions entre Òdena i Jorba en sentit Lleida, 4 quilòmetres d'aturades arran d'unes obres que ja no tallen carril. De moment això és tot. Però bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bon cap de setmana i bona tarda. Cuida't.
10: Igualment.
0: L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
11: Què tal, José Miguel? Companys, bona tarda.
0: Quina darrera jornada de Lliga ens espera, eh? L'Espanyol, que pot tocar Europa, i la finalíssima del Girona.
11: Clar, si estigués en aquesta cadira l'Alberto Díez, doncs ara mateix començaria un discurs ple d'angúnies pel seu Girona i ple d'ai-ai-ais. Jo, sincerament, demà toca passar-s'ho bé a l'Espanyol Real Sociedad.
0: I tant.
11: En aquest pedazo de tiempo de juego que hi haurà demà a la vieja usanza, un munt de partits a la mateixa hora, a més amb la final de la Champions femenina com a aperitiu, amb els partits de primera ref com a aperitiu, o sigui que serà una tarda nit de dissabte. Escolti,
0: futbolera
11: amb crispetes, eh? I escolti, miri, si al final acaba la cosa bé, doncs tant de bo i millor que acabi la cosa bé. Però és que, bueno, aviam, no ho podem perdre de vista, eh? Demà, sobretot, hi ha una final a Montilivi a les 9 de la nit, a Girona-Elche, i els comptes estan molt clars. Si el Girona guanya, es queda a primera divisió. Si el Girona no guanya, baixa a segona divisió. En el plànol esportiu, Rincón i Lemar han treballat en dinàmica de grup. Estuani ha fet només una part amb la plantilla de Mitchell i estaven pendents tota la setmana d'Alejandro Francés després de la lesió que va patir al Metropolitano. Ha començat la sessió amb el grup, s'ha aturat a meitat de sessió, ha anat a veure el metge i ha tornat. Jo crec que cal mantenir el dubte fins a l'últim moment de la presència d'Alejandro Francés a l'eix de la defensa del Girona. Insistim, si el Girona guanya, es queda a primera. Qüestió de fer, senyor Mitchell Sánchez, entrenador, digui'ns el motiu per creure en el seu equip.
12: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només.
11: Doncs no sé si seria el partit més important de la història del Girona des que va arribar a primera divisió o des que va recuperar la primera divisió després del descens amb Eusebio a la banqueta. 9 de la nit, Cornellà Prat, Espanyol Real Sociedad. Festa, gaudiment,
0: sí, sí.
11: Alliberament, alleugeriment després de lo malament que ho ha passat l'Espanyol en tota la segona volta, però...
0: I demà tornarà a guanyar, ja veuràs.
11: I si
0: guanyem a la Reial?
11: I si aquesta victòria es combina amb d'altres 4 marcadors que li calen a l'Espanyol?
0: Seria increïble.
11: Per anar a la Conference?
0: Seria increïble, això.
11: Seria increïble que un equip, em deia la dada del Quique Iglesias, 11 punts només a la segona
0: volta.
11: Seria
0: increïble.
11: Un equip que hauria fet 14 punts a la segona volta fos capaç de tenir plaça de Conference League.
0: Si això diu molt de la molt bona primera volta que va fer l'Espanyol.
11: I això diu lo terrible que està sent aquesta lliga. Gent que ha arribat als 42 punts no les té totes de quedar-se a primera divisió l'última jornada. La roda de premsa de Manolo González a les 4 de la tarda. Cap a Cornellà Prat va el Quique Iglesias. I ja ha parlat Hansi Flick, que està ja doncs de convidat de pedra, ha de jugar en aquest horari unificat al camp del València, perquè el València també té les seves opcions de Conference, permanència i Conference en el cas del en el cas del València. Ha parlat Hansi Flick, s'ha proposat la tercera lliga consecutiva com un repte, i en clau blaugrana també és notícia que ha parlat Joan Laporta. Era la primera vegada que el president electe del Futbol Club Barcelona parlava després de la famosa roda de premsa de Florentino Pérez. Les 7 lligues són robades, etc, etc. Evidentment, Laporta tira de manual, tot això de Florentino és una cortina de fum.
17: Se intentó utilizar al Barça de una manera esperpéntica, pero que tenía estrategia para desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada, y esto pues les tiene pues muy preocupados, y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable, y la mejor manera es tirar, encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea, ¿no? Y esto pues no lo vamos a permitir, y seguro que el club reaccionaremos.
0: Menos mal que ha dicho miserias.
11: És evident que pel cap li passava una altra, cosa,
0: paraula,
11: que és el que s'escampa quan s'engeguen determinats ventiladors. No aprofundirem més en el tema. Per cert, parlant del Madrid, Enrique Riquelme va avisar ahir a la Junta Electoral del Madrid: ei, que voy, que em presento a les eleccions. I avui roda de premsa d'Arbeloa, demà el Madrid juga davant de l'Atlètic de Bilbao, comiat de Carvajal, i Arbeloa ha confirmat que no continuarà a la banqueta blanca la propera temporada. I un altre tema d'interès, Esports Cope.
0: Demà tenim una finalíssima històrica del Barça femení.
11: Serà la quarta Lliga de Campions per l'equip de Pere Romeu? O continuarà l'hegemonia de l'Olympique de Lió renovada en aquesta final a Oslo? Doncs l'Edu Badia amb l'última hora del conjunt de Pere Romeu. És també l'última jornada de la Lliga regular a primera ref. Per aclarir-ho i simplificar-ho, si el Sabadell guanya, acaba la Lliga segon i jugaria amb el factor camp a favor les dues eliminatòries per l'ascens. Mm-hmm. Si l'Europa guanya, acaba cinquè i juga al playoff. I si el Nàstic guanya, se salva i està una temporada més a primera ref. Si voleu saber més, la calculadora de primera ref, a cope.es/Barcelona. I en plana poliesportiva, futbol sala, hoquei i waterpolo. Tot això en el dia on també hem conegut que ja, quan s'acaba aquesta temporada, Pep Guardiola, 10 temporades després, deixa la banqueta del Manchester City.
0: Els rumors diuen que cap a Itàlia, no? Cap a la selecció italiana.
11: No seria Arrivederci Roma, seria Benvinto Roma. Benvingut a Roma. Està molt vinculat el futur de Guardiola a la banqueta de la selecció italiana.
0: Veurem en què acaba tot això, si es compleixen els rumors o no. José Luis, moltes gràcies.
11: Bon cap de setmana.
0: Igualment et desitjo, bon cap de setmana. I ja sabeu que quan passin 3 minuts, 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esport Cope amb el Joan Ballori. Comença l'aplec del Cargol. De seguida marxem cap a Lleida, marxem cap als Camps Elisis per fer 5 cèntims testimoni i prendre el pols del que s'està cuinant més enllà dels cargols, i en parlarem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
18: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
19: Busca Cope y escríbenos.
20: Este viernes, tarde grande de baloncesto. Desde las 7:30 en COPE llegan las semifinales de la Euroliga de baloncesto. Valencia Basket, Real Madrid. La Final Four de la Euroliga en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
21: Hola, voy al Super del Corte Inglés, que está la semana de los ofertones. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos, de cebo ibérico, 50% raza ibérica, por 149 euros. Y te lo lonchean gratis. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria.
22: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
23: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda web y app.
24: El Papa León nos ha dicho:
25: hay que saber reconocer a Cristo en el rostro de cada persona excluida.
24: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
25: Alzad la mirada.
24: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
25: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
24: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
25: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
24: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
25: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
24: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
25: Máster universitario en Radio COPE.
24: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
19: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
19: Estàs informat.

0: Última hora laboral, desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny. Acord aquest matí entre els sindicats que l'havien convocat, a Comissions Obreres i la UGT, amb noves places d'interventors i valorar un reforç en la seguretat. Per tant, desconvocada la vaga a Rodalies, inicialment ja la primera per dimecres de la setmana que ve. En quant a educació, s'acaba la reunió, que ha començat a les 12 i ha acabat a fa pocs minuts. A la petició dels sindicats que convoquen les vagues, 500 euros mensuals de pujada d'increment salarial. El govern considera inassumible aquesta quantitat i vincula la millora del sou amb tasques que podrien accedir la totalitat de la plantilla. La pròxima vaga convocada és per dimecres de la setmana que ve, una vaga unitària el 27 de maig. Per tant, dimecres queden 5 dies per intentar arribar a un acord. Bon dia, sóc Sergi Tor i a banda de la situació laboral que ara en tornarem a parlar, una situació que en aquest cas coincideix tothom és a l'hora de considerar, i a més estem orgullosos, Barcelona com una potència mèdica de primer nivell. Cada any, milers i milers de pacients arriben a la capital catalana derivats per rebre tractaments oncològics, trasplantaments o intervencions d'alta complexitat als grans hospitals de referència. Però darrere d'aquest treballat prestigi sanitari hi ha una realitat molt menys visible. I és la de les famílies que enmig d'un procés mèdic duríssim no tenen on dormir. I dormir a Barcelona no és barat. Les entitats socials ofereixen allotjament temporals a pacients i cuidadors que han superat ja, atenció a la xifra, les 86.000 pernoctacions. Tot i això, cada vegada hi ha més persones que es queden fora d'aquest sistema per falta de recursos. Yolanda Canales, bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda, Sergi.
0: Què ens diuen, Yolanda, des de la Fundació Jubert Figueres?

0: feina per cuidar els seus familiars. La directora de la Fundació Jobert Figueres, Paula Jobert, alerta que les situacions que els arriben són cada vegada més extremes.
1: Situacions molt desesperades. Nosaltres ens han arribat famílies que t'expliquen que han dormit doncs, al passadís, en una sala d'espera de l'hospital, al cotxe o sota un arbre. I és un moment de molta vulnerabilitat, tant pel familiar com per la persona ingressada, i això els hi crea encara més angoixa en un moment ja de molta angoixa.
0: Ara mateix, la xarxa d'entitats disposa de 55 allotjaments i 156 habitacions repartides per l'àrea metropolitana, però no n'hi ha prou. Les estades de mitjana duren més d'un mes, tot i que en alguns casos s'allarguen fins a un any. Per exemple, és el cas de famílies amb infants trasplantats o pacients amb tractaments molt llargs que necessiten viure a prop de l'hospital i durant mesos. Des de la Fundació Jobert Figueres diuen que cada vegada hi ha més persones derivades des de tot Catalunya i també de la resta d'Espanya, perquè afortunadament, això sí, Barcelona concentra hospitals i tractaments d'alta complexitat.
1: Tenim la sort de tenir una ciutat que és un hub des del punt de vista sanitari, hospitals que fan tractaments meravellosos. Tenim una sanitat molt potent, però ha de ser igual per tot el territori. Nosaltres sempre diem que a França, per exemple, al costat de cada gran hospital hi ha una casa per les famílies. Però seria com l'objectiu. L'administració construeix la casa que després la gestionen entitats privades.
0: Les derivacions arriben principalment des dels serveis socials hospitalaris de centres com ara la Vall d'Hebron, el Clínic o Sant Pau, que detecten aquests casos més vulnerables i contacten amb les entitats per trobar un allotjament.
2: És que la situació, Yolanda, que ens està explicant és terrible. Estàs vivint un procés mèdic d'un familiar o d'un allegat pròxim i has d'anar a dormir al cotxe. Però clar, és que dormir a Barcelona és molt car, no?
0: Sí, sí. A més de la malaltia, efectivament, Sergi, com deies, tot plegat requereix un tractament llarg i és complicat. No. I si a sobre has de deixar casa teva i traslladar-te mesos a Barcelona, doncs la malaltia encara pesa més.
2: Ho acaba de dir perfectament des de la Fundació. A França doncs, hi ha sempre un hospedatge, no?, al costat d'un hospital. I aquí jo crec que sí que tothom estaríem d'acord que els nostres impostos per part de les administracions aniria bé doncs, a que realitzessin aquest tipus de locals. Bé, Yolanda, estem parlant d'unes 250 famílies que no han pogut accedir a aquest allotjament que ofereix la Fundació Jobert Figueres en aquest últim any. Com hem escoltat, sales d'espera dins del cotxe o altres alternatives precàries, no, Yolanda, mentre acompanyen a un familiar malalt.
0: Sí, això, per exemple, mira, ho va viure el Manel, que és veí de la Jonquera i que va haver de passar gairebé un any entre hospitals i pisos d'acollida mentre lluitava contra la malaltia, leucèmia. Històries com la seva expliquen per què cada cop entitats o més entitats reclamen reforçar aquests allotjaments socials que ara comentàvem per pacients i famílies desplaçades. Ell va arribar a Barcelona després d'un any de quimioteràpia a Girona, necessitava un trasplantament de moll d'os i després de trobar un donant compatible va ingressar a l'hospital Duran i Reinals, al costat de Bellvitge. La seva dona, però, només podia dormir en una butaca de l'habitació.
3: Amb un sofà i no sabíem el temps d'espera, perquè clar, un trasplant no és una cosa que és una setmana, per dir alguna cosa. Per sort, doncs mira, ens van donar aquest pis, la Fundació Carreras meravellosament ens va donar aquest pis i la meva dona estava molt a prop de l'hospital, podia anar a dormir, dutxar-se, fer-se el menjar i estar per mi durant el dia.
0: I el procés, en el seu cas, es va allargar 11 mesos, entrades i sortides constants de l'hospital. I llavors, el que ens ha explicat és que quan portes tants mesos ingressat, l'angoixa no és només la malaltia, també preocupa saber on dorm la família. Fins que finalment, doncs això, la Fundació Josep Carreras li va oferir un d'aquests pisos d'acollida a pocs minuts a l'hospital, un suport, diu, que va ser un abans i un després i que els va donar tranquil·litat en el pitjor moment.
3: T'ajuda i et relaxa i te dona una confiança de que la teva dona fora està bé. Que no, quan estàs allà dins voltat de bombes, tubos, i no et pots moure, i no saps on es queden, i no saps on te van, ni com van, ni res, és un problema. Vull dir, el neguit encara és doble. Clar.
0: I el problema, Sergi, és que històries com la del Manel són cada vegada més habituals, quan el que els hauria de preocupar aquests pacients, sobretot, és recuperar-se i no, per exemple, d'on dorm la seva família mentre lluiten, no?, per salvar la vida.
2: Gràcies, Yolanda. No marxis, perquè després de serveis anem amb una efemèride que demostra el que estem parlant hores d'ara. aquesta potencialitat mèdica dels hospitals.

0: hospitals de Barcelona. Però ara tot seguit anem a l'actualitat de serveis. En quan el temps és calor i més calor, especialment a Ponent, Lleida, on avui se pot superar ja, atenció a la xifra, 35 graus a les pròximes hores. A la costa, sol però millor temps, perquè la temperatura pot arribar als 25. Hores d'ara, temperatures actuals a les capitals catalanes, Tarragona 24, Barcelona 24, Girona 27, Lleida ja registra 32 graus. Per la seva part, el Principat d'Andorra, Pirineu, 23 graus de temperatura. Divendres al migdia, cap de setmana d'estiu, aviam com s'està circulant, perquè potser molts destins cap a la costa s'aniran incrementant de cara a les pròximes hores. Roger Serra, com està la circulació a Catalunya? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es complica el trànsit, sobretot en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes. Per exemple, un accident està complicant molt el trànsit a la mateixa ronda de dalt de Barcelona, en sentit Llobregat, ja amb cues importants. Però és que, a més, per exemple, també l'autopista AP7 està augmentant molt ràpidament el volum de trànsit. La repassem. Primer, en sentit nord. Hi ha hagut un accident al tram de Subirats. Hi ha un carril tallat, com us dèiem, sentit Barcelona, aturades a 3 quilòmetres entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats. Això a la P7 en sentit nord. Ja a la zona del Vallès també hi ha aturades d'uns 2-3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà i més endavant entre Mollet i Parets del Vallès. Tot plegat, a P7, sentit nord, sentit Girona. Repassem la mateixa via, però en sentit sud. Destaquen sobretot els 6 quilòmetres aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès i més endavant uns 4 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. En aquests casos, com us dèiem, a P7, sentit sud, sentit Tarragona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: Parlem de la potència mèdica de la ciutat de Barcelona, dels nostres grans hospitals, que són un motiu d'orgull. I per continuar amb la crònica de salut, l'Hospital de Sant Pau celebra avui els 50 anys del primer transplantament de moll d'os que es va fer a Espanya. Sí, un 22 de maig del 76. La intervenció va tenir lloc doncs, un dia com avui. Es va practicar una nena de 13 anys amb leucèmia aguda que havia recaigut després de rebre quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Besona. Tres setmanes després del trasplantament, la pacient va rebre l'alta en remissió completa. Mig segle després, aquella tècnica, que aleshores era altament experimental, s'ha convertit en una eina clau per tractar leucèmies, linfomes, mielomes i altres malalties hematològiques greus. Des d'aleshores, Sant Pau ha superat els 4.000 transplantaments i durant anys ha estat i és el centre amb més activitat de tota Espanya en aquest àmbit. Durant l'any passat, a tota Espanya es van fer més de 3.600 transplantaments de moll d'os, 611 dels quals a Catalunya. Unes xifres que evidencien que aquell primer procediment pioner s'ha convertit en un tractament essencial per salvar vides. Vides com la del Víctor González Yolanda, que fins i tot s'atreveix ara a participar en una Tattenreich.
4: Sí, i això que el Víctor tenia només 10 anys quan li van diagnosticar una leucèmia mieloblàstica aguda. Necessitava un trasplantament de moll de l'os per continuar vivint i, afortunadament, la seva germana era compatible. No en va necessitar un, per cert, sinó dos. I avui, 21 anys després d'aquell procés, fa curses extremes a llarga distància en bicicleta i un dels exemples més clars de com han evolucionat aquests tractaments en les últimes dècades. El Víctor ens explicava que tot va començar quan era un nen i que també trobar un donant compatible va ser determinant.
5: Fa 21 anys que estic trasplantat i tot va començar quan jo tenia 10 anys i em van diagnosticar una leucèmia mieloblàstica aguda, que és un tipus de càncer. I bueno, la meva doctora, la doctora Badell, va dir que necessitava un trasplantament de moll d'os i en aquest cas vam tenir molta sort perquè jo era compatible amb la meva germana i bueno, em van poder fer el trasplantament molt ràpid perquè si no trobes donant és molt complicat.
4: El procés va ser evidentment llarg i dur. El Víctor va passar mesos ingressat i aïllat per evitar infeccions mentre el seu sistema immunitari estava pràcticament anul·lat per la quimioteràpia. Recorda aquella etapa, diu, com una mena de petita presó. Però a poc a poc va començar a recuperar forces i gràcies també a la bicicleta. Primer sortides curtes amb el seu pare i amb els anys reptes cada vegada més exigents, fins al punt, com bé deies, que ara competeix en proves d'ultradistància de centenars de quilòmetres i sense dormir. I és que per ell superar la malaltia també implica aprofitar la segona oportunitat que li ha donat la medicina.
5: tots coincidíem amb el mateix. T'han salvat la vida perquè la visquis. I és important això, perquè si no, no serveix de res. No serveix de res salvar la vida d'algú perquè es passi la vida al sofà.
4: Per cert, Sergi, només un de cada quatre malalts troba un donant compatible dins la família, motiu pel qual els registres de donants continuen sent claus per salvar vides.
0: Sí, Yolanda, una de cada quatre, ara en parlem. Gràcies, Yolanda, bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
0: Perquè ara marxem cap a l'Hospital de la Creu i Sant Pau i tenim el metge adjunt de guàrdies d'hematologia clínica de l'Hospital el doctor Albert Esquirol. Perquè una investigació mèdica impulsada pel doctor Esquirol i altres, va significar un gran avanç respecte a qui podia ser donant o no. Doctor Esquirol, benvingut al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
3: Moltes gràcies i igualment.
0: Vostè el 2013 va establir el protocol d'un trasplantament nou i que va obrir, a més, les possibilitats de cara a ampliar el número de donants. Una familiar que compartia el 50% de compatibilitat amb el receptor ja podia ser donant. Això ha significat evitar primer que s'hagués de buscar un 100%, cosa que era molt més complicada, i obrir doncs aquestes alternatives. Ara que anem doncs, amb aquest cas de pels 50 anys a retrocedir una mica amb el que s'ha fet, com va començar aquesta investigació i com va concloure?
3: El fet és que això ho hem de ficar una mica en context. Els trasplants bàsicament se fan o s'ha buscat sempre la compatibilitat amb els germans. Perquè sempre s'ha vist que el germà és el donant ideal, aquell que compartís més material genètic amb tu, òbviament. El problema és que això només hi ha un 25% de possibilitats, perquè és herència purament mendeliana, i només hi ha un 25% de possibilitats de que sigui el teu donant. Llavors, se van començar a crear, ja als anys 70, van començar a crear els registres de donants. Gent voluntària que dona la medula òssia tenen un 10 de 10. Aquests avui en dia van exactament igual de bé, però el problema és que amb això només arribes a un 80% de la població, que és molt, però et queda un petit percentatge de gent, que és un 20%, que mai a la vida tindran donants, que no hi ha donants als registres, que són de minories ètniques i potser no hi ha ni un 10% de possibilitats, i que o potser has d'anar tan ràpid a fer el trasplantament que no tens temps de començar una búsqueda. I llavors és quan va néixer la possibilitat de fer trasplants haploidèntics. Llavors, això neix a Estats Units, fan les publicacions el 2008 i aquí ens sumem amb aquesta investigació a partir del 2013, que bàsicament ho vam començar el doctor Rodrigo Martino i jo mateix i la Irene García, i a partir d'aquí vam començar a crear aquest procediment nou.
0: Sí, clar, perquè
3: que amplia pràcticament al 100% la possibilitat de trobar un donant. Ara, a partir de la millora de les tècniques, fa que una compatibilitat del 50% home, pues, pràcticament tothom tindrà un germà o un fill. Tot i que, val a dir, que amb el fet que avui en dia les famílies cada vegada són més petites, en algun cas ens trobem que tenim dificultats per trobar un donant. Però, bueno, és la minoria.
0: Vaja, ja aquesta, la falta de natalitat comporta també doncs, aquesta circumstància que a vegades no hi pensem. A l'Hospital de Sant Pau, 6 segles d'història, s'han fet gairebé 4.000 transplantaments. Jo crec que les xifres és per sentir-nos orgullosos de la medicina i sobretot també per un metge veure com a vegades pot arribar doncs, un nen o nena de 13 o 14 anys que necessita aquest transplantament, veure el créixer i veure després una vida plena ha de ser un motiu d'orgull, no?
3: Realment això probablement és l'única satisfacció, o l'única satisfacció potser és molt agostat això, però és una gran satisfacció, més que res perquè l'objectiu al final sí que és curar el càncer, òbviament, però curar el càncer, si el pacient no es pot reincorporar a la seva vida normal, a la seva professió, a les coses que li agraden, a disfrutar de la vida, potser no té cap sentit. Llavors, arribar a curar amb unes complicacions tan grans com perquè tot això es trenca, ostres, és frustrant. En canvi, si l'objectiu final ha de ser que el pacient se pugui reincorporar a una vida plena, una vida normal, gaudir de la vida, gaudir de la família, gaudir del treball i que li puguem retornar tot això.
0: Quines paraules més esperançadores. Doctor Albert Esquirol, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya. Enhorabona i bon migdia.

0: Quantes vides que s'han salvat? Quina... que és molt agradable donar aquest tipus de notícia. Més de 4.000 transplantaments, el primer fa 50 anys. Anem a la resta de l'actualitat, no tan positiva, però és actualitat del que ve la fi. Curiosament, els metges han de cuidar persones ferides, i a vegades les persones ferides no són per malalties, sinó que venen per l'acció de la mà humana. I aquesta setmana, Mossos d'Esquadra han alertat d'aquest increment de tirotejos a Catalunya, i és que no hi ha dia que no hi hagi un tiroteig. També és cert que ara estem amb la pressió mediàtica, no?, a partir del cas dels últims casos de Barcelona ciutat. Però l'estadística es compleix. 24 hores i dos tirotejos a Catalunya, coneguts, el de Viladecans i ahir la nit a Sabadell. Aquest ja amb una persona ferida que es troba ingressada, afortunadament, fora de perill. Però què va passar Yolanda Bernal amb el tiroteig a Sabadell? I què diuen els veïns a migdia COPE?
1: Els fets es van originar cap al vespre al barri de Can Puiganer, al carrer de Joan Balart, i la primera tesi apunta a una baralla entre dos clans familiars, i els autors dels trets haurien fugit en cotxe, en una furgoneta de color blau. Una persona va quedar ferida després de rebre diversos impactes de bala. La víctima està ingressada a l'Hospital Parc Taulí i està fora de perill, no estem per la seva vida. Aquest matí, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha visitat el barri i ha volgut transmetre un missatge de seguretat als veïns. I a migdia COPE, Manolo, que és veí del barri de Can Puiganer, confirma la versió del conflicte entre dos clans familiars i li preocupa les armes al carrer.
2: El problema sí, entre esas dos familias, si ha habido algo entre ellos, seguramente que alguno que haya salido perdiendo se habrá desaparecido. Pero la cosa está quizás más tranquila que ayer. Si ha habido un tiro... és perquè hi ha armes, entonces hay que mirarlo.
1: La investigació per esclarir les causes del succés està en marxa i els agents mantenen la cerca dels autors dels trets. Encara no hi ha persones detingudes. D'altra banda, la vigilància policial es va haver d'extremar al voltant del centre sanitari sabadellenc després de l'incident. Diverses persones es van concentrar a les portes d'urgències, on efectius policials es mantenen desplegats per blindar l'edifici i evitar una escalada de tensió.
0: Yolanda Bernal, i de Sabadell marxem cap a Lleida perquè la Policia Nacional ha detingut a tres homes per traficar amb cocaïna i heroïna. Els detinguts són líders d'un grup criminal que introduïa droga a Espanya des de Holanda.
1: La investigació, Sergi, va començar arran d'una denúncia anònima que va arribar a la comissaria provincial del cos, i a partir d'aquí els investigadors van aconseguir identificar i localitzar els traficants que actuaven des d'un pis del centre de la ciutat on emmagatzemaven i distribuïen la droga, en el que en l'argot policial es coneix com a pis guarderia. Els agents hi van trobar gairebé 800 grams d'heroïna, 24 grams de cocaïna i més de 4.000 de substàncies per tallar i adulterar. La Policia Nacional assegura que els tres detinguts eren els líders d'un grup criminal que es dedicava a entrar a Espanya heroïna procedent d'Holanda, i en aquest sentit consideren que si no s'hagués intervingut, la droga hauria arribat a un valor de mercat de més de 50.000 euros.
0: Anem ja tot seguit a publicitat. Després parlarem de moltes coses, de la crònica laboral amb pujades i baixades a borsa, amb aquest cas baixada de la multinacional Puig, dels ERTEs que continuen a diverses empreses de Catalunya, i com no, avui és el dia de Bata Bani. Un any després de la posada a venda de les entrades, Montjuïc, avui i demà, els concerts que estan revolucionant hores d'ara Barcelona i les rodalies de Montjuïc. Publicitat i en parlem.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat. Escribe a Pilar García de la Granja.
5: Busca en Facebook Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCOPE.
6: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
7: Parece sencillo, pero se tarda meses.
6: ¿Cómo?
7: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
8: Tu verano realidad con Travel Plan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travel Plan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
9: Helvetia y Caser.
10: Caser y Helvetia.
9: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
10: Porque juntos mejoramos para ti.
11: Yo, si tiendo bien, no plancho. Porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso, con el Club al Campo, comprando este costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo, acumulas un 10% en saldo en tu tarjeta. Oferta disponible hasta el 1 de junio en Península y Baleares. Consulta la oferta en alcampo.es.
12: En Alcampo sales ganando.
13: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
14: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
15: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
16: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Paul Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses, del 21 de mayo al 8 de junio en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
17: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
18: ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, ADE, Filosofía e Historia.
19: Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
3: COPE Cataluña y Andorra.
4: Estás informat.
0: La multinacional catalana Puig acaba un 14% la seva cotització a la borsa l'endemà de confirmar-se el trencament de les converses amb Estée Lauder. El mes de març es va anunciar públicament que havia converses per una possible fusió, però finalment aquestes no han arribat a bon port a Mar Puerto.
20: La multinacional catalana de perfumeria i cosmètica Puig ha començat la jornada als mercats amb una caiguda del 14% l'endemà de confirmar-se que s'havien trencat les negociacions per fusionar-se amb el grup Estée Lauder. La companyia cotitza aquest divendres al voltant dels 15 euros l'acció, el valor que tenia abans de confirmar el març que hi havia diverses converses amb el grup nord-americà, una negociació que hauria pogut resultar el principal competidor de L'Oréal en el mercat mundial de cosmètica i perfumeria. Puig ha indicat en un comunicat que ara continua plenament enfocada en l'impuls d'un creixement rendible a partir de les fortaleses amb bellesa premium.
0: Gràcies, Mar. Continua amb nosaltres, malauradament ara per un altre tema, perquè aquí a prop de casa nostra les empreses continuen patint ERUs. Anem primer a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental. S'acaba de comunicar fa pocs minuts que l'empresa Egua Pilens Controls ha presentat un ERO per acomiadar 63 dels 259 treballadors que té la planta de Lliçà de Vall, segons ha fet a públic fa pocs minuts el sindicat a Comissions Obreres. La companyia de desenvolupament i producció de sistemes per electrodomèstics ha presentat un expedient que afectaria el 80% de la plantilla. I d'altra banda, els treballadors de Ficosa es declaren en vaga per un ERO que consideren inadmissible i aturen la planta de Viladecavalls. La companyia planteja 113 acomiadaments, 38 suspensions de contractes i indemnitzacions de 18 dies per any, una oferta que ha estat rebutjada pels treballadors, Mar Puerto.
20: Aturada a la planta productiva de Ficosa de Viladecavalls en protesta contra l'expedient de regulació d'ocupació que planteja el fabricant de components per l'automoció. Després de la reunió al Departament d'Empresa i Treball, els sindicats s'han activat la vaga a la secció de producció per paralitzar l'activitat de la fàbrica. En un inici, l'empresa havia plantejat que l'ERO podia afectar fins a 170 persones, el 20% de la plantilla, i en l'última negociació es proposa reduir els acomiadaments de 113 persones i suspendre els contractes de 38 treballadors del Departament d'Enginyeria a través d'un ERTO de 18 mesos que els treballadors refusen, com la proposta d'indemnització de 18 dies per any treballat en 15 pagues.
0: En un escenari amb el qual l'atur té un rècord mínim, cada dia hi ha notícies d'importants empreses catalanes que estan plantejant expedients de regulació d'ocupació. I per tant, doncs, estem parlant davant d'un degoteig d'empreses que tenen problemes. Veurem si és un indicador d'un canvi de tendència, però com a mínim el que hi ha damunt parlat de la taula és preocupant. I amb educació, a banda de les negociacions, per aviam si es desconvoca o no la vaga, recordem que la pròxima convocatòria de la vaga territorial, en aquest cas seria unitària, per al dimecres 27 de maig, que avui hi ha hagut una reunió de dues hores, que continua negociant, i els sindicats demanen convocants de les vagues un increment de 500 euros mensuals que Educació rebutja per inassumible i ofereix pujades d'increments per noves tasques. El Departament d'Educació i Formació incrementarà amb gairebé 5.000 places els cursos de formació professional pel curs que ve. D'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés, mentre que la resta responen al creixement de creació de places de l'any passat. Aquest increment també es dona en l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de gairebé 500 nous professors. En total, la inversió per cursos de formació professional s'incrementarà el seu finançament en 67 milions d'euros. La consellera Esther Niubó destaca uns cursos que s'oferiran al Maresme, concretament davant de la demanda que hi haurà en els pròxims anys de personal ferroviari.
2: Per tant, la futura necessitat de perfils vinculats al sector del transport ferroviari ens ha obert també una finestra d'oportunitat per la creació de places en aquests cicles. Ofereixen una via ràpida, especialitzada per incorporar-se al sector i, de fet, el curs 26-27 Catalunya disposarà ja de 305 places d'oferta pública relacionada amb perfils professionals de l'àmbit ferroviari, per tal de donar resposta a aquest increment de vacants que s'espera del sector.
0: Els sindicats de ferroviaris, que passaran desconvocat la vaga per aquest dia 27 de maig, sempre alerten que hi ha una falta de relleu generacional, que la majoria, en aquest cas de treballadors, superen els 55 anys i, per tant, que és necessari personal perquè hi hagi aquest relleu. Com a mínim, el curs que ve a Mataró hi haurà aquestes 300 places per estudiar de formació professional. I avui és el dia. Fa poc més d'un any es posaven a la venda entrades per escoltar amb aquest cantant.
21: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra.
0: És Bad Bunny, que descansa en un hotel de luxe al Passeig de Gràcia de Barcelona. Fa uns anys va venir a Catalunya. Aleshores va fins i tot a actuar a Lleida i no es va omplir dins d'un torner per a tota Espanya. Avui comença els seus 12 concerts a Espanya. 600.000 entrades venudes. Concert avui i demà a Barcelona i posteriorment a 10 a l'Estadi Metropolitano de Madrid. Milers i milers de persones ja són a les rodalies de l'Estadi Olímpic. Guillem Castro, bona tarda, com està l'ambient?
22: Bona tarda, Sergi. Com bé dius, el concert de Bad Bunny començarà aquesta nit a les 8 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb obertura de portes prevista des de les 5. Abans de la seva actuació, el grup puertorriqueny Chiwi serà el taloner del show. L'inici del concert promet una gran posada en escena amb efectes visuals, pantalles gegants i un dels moments més esperats, l'aparició de la Casita, l'escenari secundari de la gira europea de Tirarme les Fotos World Tour. Per comentar això, precisament, tenim aquí en
23: Alejandro.
22: Per comentar-li, a veure, quant temps portes fent cua avui?
23: Doncs ara acabem d'arribar amb els amics, hem vingut a les 11 i pues, aviam quanta estona de cua fem.
22: Us han informat a quina hora està previst que us deixin passar?
23: Bueno, ens van enviar un correu, teòricament a les 5 obren, llavors doncs, esperem que tot vagi en hora.
22: I com preveus que serà el concert?
23: Home, jo porto molt temps esperant, jo espero que sigui molt una locura, és el que dic, després de tants anys esperant que vingui a Espanya, doncs gaudir-ho el màxim possible.
22: Doncs ja ho veus, Sergi, són milers de persones com l'Alejandro que porten aquí fent cua per tornar a veure Bad Bunny quasi 8 anys després.
0: Gràcies, Guillem. A les 5 de la tarda s'obrirà l'estadi. Queden, per tant, 3 hores de cua. Però la pregunta que ens fem a Cope Catalunya a migdia és per què d'aquesta passió? Per què milers i milers i milers de persones van buscar una entrada? És una moda? És voler estar on està tothom? O és que aquesta cantant està aixecant hores d'ara multituds? Mira, marxem cap al Prat de Llobregat. Tenim a Albert Muro, que té la seva entrada no per avui ni per demà, sinó finalment per Madrid. Albert, bon dia.
24: Bon dia a tu i gràcies per deixar-me entrar aquí per explicar una mica la meva història perquè té molt de... És a dir, sí, soc un gran afortunat, dius 600.000 persones. Sembla que sigui molt, no? Però no és gaire perquè hi ha moltíssima gent que s'ha quedat fora.
0: Bé, sí. Bueno, són 600.000 entrades. Potser hi ha algú que té més d'una entrada, no? Però bé, són sí. 600.000 entrades venudes. Primer de tot, a nivell personal, davant ja de la immediatesa d'un concert que fa un any que estàs esperant a tu i les 600.000 persones privilegiats que veuran en directe. Estàs nerviós o no?
24: Estic una mica nerviós perquè és això de que semblava que no arribava. Les vam comprar, doncs sí, fa més d'un any i dius, això encara queda molt, doncs ja no queda tant. De fet, per Barcelona ja i per Madrid una mica més. Jo sí que m'hauré d'esperar perquè vaig al penúltim concert, és a dir, que ja al Bad Bunny ja no li quedarà veu, però sí, és a dir, jo moltes ganes, amb el tren agafat, amb l'allotjament també agafat, ja des de fa temps, perquè si no, això era una autèntica selva.
0: Doncs anar a veure aquest concert de Bad Bunny a Madrid, quant te pot arribar a costar, més o menys, Albert?
24: Doncs més enllà de les entrades, que passen els 100 euros, si haig de calcular-ho tot, uns 250 més o menys per un parell de dies, és a dir, nosaltres fem una nit allà, sí, però no, dues nits allà, perdó, però sí, és a dir, entre 250 i 300 euros. No és el cas d'uns coneguts meus que, per sort o per desgràcia, van a Copenhague. I em deixes explicar-te una cosa, sí. A Copenhague el vol els hi costa més de 1.000 euros.
0: Més de 1.000 euros.
24: Més de 1.000 euros.
0: És la passió, la passió que dèiem abans, i les passions són incontables. I què té Bad Bunny per tu?
24: Doncs, sobretot, per mi, té l'exclusivitat. Però perquè jo no... Abans de Bad Bunny he anat a molts concerts i potser hi ha concerts que he viscut o visc o viuré amb més passió, però és això de l'exclusivitat de fa molts anys que esperàvem un concert d'ell, després de tres discs que ho han rebentat, sobretot una mica després de la pandèmia, amb aquell de Me fui de vacaciones, me preguntó, etc. I ara aquest que ha donat un gir una mica més al seu propi estil i jo crec que era una oportunitat que havíem d'aconseguir sí o sí per veure-la en directe. Segurament no tindrà ni la millor veu ni farà la millor proposta, però crec que és una cosa que, com a mínim, sota el nostre punt de vista, no ens hem de perdre.
0: Albert, que t'ho passis molt bé.
24: Moltes gràcies. Adéu.
0: Bé, doncs, ja és aquí Bad Bunny. I, per cert, també ja és aquí ambient festiu a Lleida, Camps Elisis, a plec del caragol. 14 tones de caragols. Jo no sé si t'agraden o no els caragols, però a Lleida se'n menjaran i molts. Per cert, a 35 graus. Cosme García, 45 anys de plec. 45 anys que Cosme García ha anat a la plec i ens explica l'essència. La plec és el que ve la fi l'acostum lleidatana de menjar caragols a la Horta de Lleida, a les Torres, a prop de la ciutat.
1: Senzillament, la plec, el seu nom ho diu, reunió de persones. I això, doncs, van començar els aplecs a la partida de Grellana i Butjanit, amb una sèrie de famílies i d'amics. Se reunien, feien una cassola de tros, o cuchipanda del Segrià, cadascú aportava una cosa, i així va començar. Va començar amb 10 colles. Nosaltres fem una festa popular lleidatana, carrinclona, amb la qual tothom s'ho passa bé, tothom comparteix.
0: Més de 12.000 persones degustaran els caragols i també milers i milers de visitants a la plec a la capital lleidatana.
5: Cope Catalunya.

0: Anem d'entrada avui amb les dues grans cites futbolístiques que ens esperen demà dissabte. La primera la tenim a les 6 de la tarda, és la final de la Champions femenina, l'Uleval Stadium, Barça Olímpic de Lió. El Barça, com us deia, busca la quarta Champions, el seu rival la novena. És un autèntic partidàs. Ja tenim a l'escenari del partit a l'enviat especial de la COPE, a l'Edu Badia. Edu, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, Joan, què tal? Bona tarda des d'aquí, des de l'Uleval Stadium, aquí a Oslo.
0: Què ens expliques? Fa bon temps d'entrada?
1: Sí, sí, sí, fa un temps, ja et dic, un temps d'estiu pràcticament. Estarem més o menys als 20 graus de temperatura. S'espera demà entre el migdia, pluja, cap als vols de les 10, 12 al migdia, a l'hora del partit farà sol, però ja et dic, si a mi em diuen que ara mateix estic a Platja d'Aro, t'ho pots creure, O sigui, no sé quin temps farà aquí a Barcelona ara mateix,
0: no,
1: però aquí a Oslo... Aquí a Oslo fa dia de terrasseta.
0: Aquí fa bo també. De l'equip que ens expliques, Edu, quines novetats tenim? Que aquesta tarda hi ha l'entrenament i l'equip va aterrar a la capital noruega ahir a la tarda.
1: Sí, pendents. D'aquí una mitja hora més o menys del que digui Pere Romeu, el tècnic del Barça, sobre l'estat físic de l'equip, amb el principal dubte, Irene Paredes, que no ha entrenat amb el grup aquesta setmana. També serà un bon moment per conèixer com arriba Aitana Bonmatí i Graham Hansen, després de rebre la jugadora noruega, l'alta mèdica. Són aquests tres focus on està posada la mirada en la roda de premsa del tècnic, que tindrà res. D'aquí 40 minuts, mitja horeta, començarà a parlar Pere Romeu davant els mitjans, també ho farà Alexia Putellas i l'estrella noruega, Caroline Graham Hansen, que aquí ha sigut arribar a Oslo i veure quantitat de cartells anunciant la final de demà amb la seva presència aquí a Noruega.
0: Clar, et demanaria també, Edu, si està perfilat l'11, el que passa que estem pendents d'aquestes coses, clar.
1: Sí, de moment el que és segur és que Catacol jugarà a la porteria, als laterals on a Vallebrucs. Jo aposto per Irene Paredes al costat de Mapi León. Al final és Irene Paredes, és una carta segura perquè tens a la banqueta, tens a Marta Torrejón, que ho va fer bé aquest any, però ja és una veterana, i després tens a la jugadora del filial, Aisha, que no ha tingut gaires minuts en aquests tipus de partits. Al mig del camp, Patria Alexia segur, i Aitana és l'altra carta la que fa dubtar. Jo apostaria per Sara Jordi d'inici, al davant és la final que juga a casa seva, aquí justament a 5 minuts de casa seva, on vivia Graham Hansen de petit al seu barri. Seria l'extrema noruega, Eva Pajor i Salma, que arriba molt bé al tram final de temporada després de marcar contra el Bayern de Múnich a les semifinals del partit de tornada al Camp Nou, i també el passat cap de setmana a la Copa del Reina contra l'Atleti de Madrid.
0: Molt bé, imagino que l'afició culer també va arribant, no sé si has vist ja culers a l'aeroport, a la ciutat, a les rodalies de l'estadi.
1: Sí, és una altra història si la comparem amb la de Lisboa la temporada passada, el que et deia.
0: Aquí costa més arribar, clar.
1: Costa més arribar, però ja et dic que jo he coincidit a l'aeroport del Prat aquest matí, via també després a Amsterdam, amb seguidors culers, feien patxoc amb les samarretes, a la fanzone també he tingut oportunitat de veure quin era l'ambient que respirava, i es veuen les primeres samarretes del Barça. Sí que és vital que el club va alliberar les 500 entrades que la UEFA li havia donat, aquestes 2.500 que havia adquirit en aquest paquet, i s'espera, la previsió ens diuen que demà hi haurà uns 4.000 seguidors culers en aquest estadi, l'Uleval Stadium, que té una capacitat de 28.000 aficionats, que és la casa on juga l'equip nacional noruega. Aquí juga Haaland, Odegaard i Solotic i companyia.
0: Molt bé, doncs tornarem a l'estadi després quan comencin les rodes de premsa. Fins ara, Edu.
1: Gràcies, Joan, una abraçada. Fins ara.
0: Demà la final de la Champions femenina a Oslo, i a Montilivi el drama. Última jornada primera, demà a les 9, jornada unificada, Montilivi, aquest Girona a ells, i ja ho sabeu, la victòria salva el Girona, l'empat o la derrota el condemnen a la segona divisió. Estem a Girona, estem a Montilivi, amb l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
2: Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
0: Com està el pati, com està el panorama per allà, Albert, què has palpat?
2: A veure, jo crec que hi ha una barreja que tots ens podem imaginar d'il·lusió per poder fer, perquè a més Mitchell ho ha repetit avui i ho ve repetint des del final del partit del Metropolitano, l'últim del Girona, fer història, que seria mantenir l'equip a primera l'últim partit a casa, l'últim partit de la temporada, però òbviament el que no podem destriar és que hi ha una situació de nervis, d'incertesa, de que sí, depèn de tu mateix, però l'Elx també depèn de si mateix. I que dels tres resultats, com ara tu apuntaves, només et val un. Motius per l'esperança en tenim, motius per dubtar o no tenir-ho tan clar, també com la ratxa que porta el Girona d'aquests 7 partits sense guanyar, que és Estuani i continua sense entrenar amb el grup. Avui, per cert, no ho ha fet tampoc Blind, ha confirmat Mitchell que tant Estuani com Francesc s'hauran de infiltrar si han de jugar, que jo crec que sobretot Estuani jugarà, allò tenim l'interrogant de quan, no? De quant de temps, no? I és una mica com està el Girona, i si et sembla podem passar a sentir el tècnic del conjunt català. La primera era molt directa, no? És a dir, aquests dies que s'ha bunkeritzat l'equip, com està l'equip? Respon Mitchell.
3: Estem bé. Estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, a la nostra gent, i està, tothom està preparat. Hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà.
2: Home, t'he de dir que si me l'he de jugar a un partit, a ser o no ser, a continuar a primera, prefereixo que sigui a casa, amb un Montilivi, l'estadi de Montilivi, tenyit dels colors del Girona, el blanc i el vermell, amb la rebuda d'aquesta concentració a les 7 de la tarda a l'afició, a les portes de l'estadi, per rebre l'equip. Però millor que jo, i de tot el que hem comentat, que ens expliqui el tècnic del Girona, Mitchell, els motius per creure que l'equip continuarà a primera.
3: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només.
2: I davant l'Els de Saràbia, Saràbia que recorda està sancionat i no podrà seure a la banqueta, a veure on l'ubiquen, no descarto que sigui darrere de la posició de comentaristes de la cadena COPE, perquè hi ha tota una línia de pupitres i darrere, per sobre, hi ha unes cabines on es posen, just la que tenim per sobre, molts cops la ocupen scouts, analistes, integrants de l'staff d'altres equips que no poden estar a la gespa, a la banqueta. I el pla de partit. Avui hem vist un Mitchell, jo crec, cansat, amb ganes de que arribi el partit de demà i treure tot el que ve guardant. No ho ha dit, però jo crec que està dormint poc. També pot ser una obvietat.
0: Li has vist mala cara o què?
2: Sí, saps aquell Mitchell habitualment irònic, que entra totes, que te les deixa anar, que s'allarga molt en la... Avui era tot el contrari. I el gest físic de Mitchell era bastant hieràtic en el sentit de vinc aquí perquè us he d'atendre, però vull continuar preparant si és que li haig de donar voltes, inclús anar a descansar. Pla de partit que prepara per demà.
3: Evidentemente, dentro de un partido hay muchos partidos a jugar y pueden pasar muchas cosas. En cada uno de los escenarios tenemos que estar preparados, competir en cada acción para seguir creciendo en el partido. Es algo que, de lo que hemos hablado mucho. Todo lo que pase en el campo tiene que ser fútbol, porque el partido durará 95 minutos y los 95 minutos tenemos que estar preparados para competir cada balón.
2: I després ens queda l'11, no, Joan, de cara a demà, que jo crec que no hi ha molts dubtes, tampoc seria el millor escenari per provar coses. Jo crec que Francesc estarà a l'eix de la defensa, perquè si Blind, com t'he explicat abans, avui, dia previ, a més ha dit Mitchell que durant la setmana arrossegava una sobrecàrrega, que avui no ha entrenat, acabarà infiltrant-se Francesc per ser la parella d'inici de Vitor Reis, amb Àlex Moreno, Arnau Martínez als laterals. Mig del camp comencen a sorgir alguns dubtes, jo crec que Vigil hi serà, Fran Beltran, per tenir control de la pilota i criteri també al mig del camp, per què no Ivan Martín, i davant és que no veig moltes més opcions que situar Sigankov. Tinc dubtes d'Unahi, Joel Roca, és possible que caigui Ivan Martín, que entri Unahi i posar Joel Roca, que és un dels jugadors que està més en forma al Girona, i a dalt d'inici Sigankov. És cert que Abel Ruiz està per jugar, però amb el període d'inactivitat que porta, dubto molt que el posi d'inici. Jo crec que no canviarà gaire, també perquè són, com es diu, faves comptades, aquest 11 que demà, a partir de les 9 de la nit, començarà el partit a Montilivi amb el Girona.
0: Doncs així està el Girona, a poques hores d'afrontar un dels partits més importants de la seva història, a descansar, a concentrar-se i a donar-ho tot demà a Montilivi. Albert, gràcies i molta sort, eh?
2: Cuideu-vos, gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Hem escoltat a Mitchell i vull que escolteu també un document de la roda de premsa d'aquest matí d'Eder Saràbia, el tècnic de l'Elx, apel·lant d'aquesta manera a l'emotivitat.
4: Eso, mi hija... es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre. Y hoy, como he puesto ahí ese post, me decía: Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y esta semana, con toda esa responsabilidad que tenemos, pues también lo estamos decidiendo vivir desde la felicidad, desde el disfrute, desde la ilusión y desde el reto. Y desde, como he dicho antes, quedar en la historia de este club y de esta ciudad para siempre.
0: Emocions a flor de pell, eh? El Girona i el Barça femení, protagonistes de la portada d'avui de l'Esportscope.
5: Se va de dos el número 8, chuta des del frontal de l'àrea. Gol! Gol!
6: Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
7: Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
8: ¿Quién ha marcado?
9: Volkswagen. Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
10: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
9: Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos.
10: También en web y app.
9: Hasta el 24 de mayo en compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
10: Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
11: Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
0: El Barça masculí que tanca la Lliga demà a Mestalla, al camp del València. Víctor Navarro, bona tarda.
12: Bona tarda, Joan.
0: El Barça ho té tot fet, tan fet que Hansi Flick dona permís als seus futbolistes per anar a veure Bad Bunny aquesta nit, no?
12: Sí, poden anar tots, comença a les 8 a Montjuïc, que hi ha concert avui i demà. El que passa que demà juga el Barça a aquella hora, o sigui que impossible veure Bad Bunny, no sé, per exemple, un lesionat, Lamine Yamal, que no viatjarà a Mestalla, doncs podria anar, però no, Hansi Flick ha deixat clar que avui, que vagin tots, vagin avui, poden veure el concert sencer, perquè a les 11 ja hi seran a casa, o sigui, no li preocupa això, i els dona permís, així que està previst que vagi tota la plantilla ja a veure aquest concert, que hi ha moltíssima cua, Joan, des de primera hora hi ha moltíssima cua, sí, de gent, sí. A Montjuïc, que és un dels artistes més importants, el que va cantar a la Super Bowl.
0: Roda de premsa de Hansi Flick, l'última en la prèvia d'un partit, Víctor, ja bastant també mirant endavant.

0: objectiu. Sabem que haurem de jugar a la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és el repte i anirem a per ell. Altres clubs també ho voldran fer. Guanyar la Lliga sempre és dur, però no amaguem que és el nostre objectiu.
1: This is one of our goals and why we should hide that.
2: I hi ha una cosa que a Flick sí que ha acabat la temporada que li sap greu, que és la lesió de Fermín López, i parla d'aquesta lesió del migcampista que evidentment espera el Mundial.
1: It's tough for him.
0: És dur per a ell. Tothom ha vist que ha fet una temporada fantàstica. Ha millorat molt i ha estat molt important per guanyar la Lliga. Li fa mal a ell i a nosaltres perquè volíem veure'l al Mundial. És el somni de tot jugador formar part del fantàstic equip d'Espanya, però és la vida. Haurà de tornar i l'ajudarem. Estic 100% segur que tornarà més fort.
1: Much stronger.
2: I tornant al futur, li pregunten a Hansi Flick. Clar, Guardiola feia res, una hora que havia anunciat que marxava del Manchester City abans de la roda de premsa de la una cosa així, una hora o hora i algo, i a escaig, i a Hansi Flick li preguntaven per Guardiola i li preguntaven si ella es veia 10-12 anys, igual que Guardiola, a la banqueta del City, si es veia 10-12 anys a la banqueta del Futbol Club Barcelona.
1: 10 years, I think you will...
0: No em veureu 10 anys més aquí. Amb 70 no seria bon senyal. Pepe és més jove que jo i 10 anys a un club a aquest nivell és increïble. Sempre he dit que és el millor entrenador del món, ho ha demostrat. Li desitjo que descansi una mica, que es prengui un temps per tornar i espero que torni a Espanya. És jove per fer-ho.
3: Les risses era per la cara que ha posat, no? Quan li han dit,
2: sí, la
3: cara veus 10 anys aquí.
2: Ha fet una cara com dient, impossible que aguanti, jo crec, ni 5 anys més. O sigui, no, i no es veu tants anys a la banqueta, ja ho ha dit alguna vegada, i vol tornar a Alemanya, ara sí, està feliç amb aquest equip, però no estarà tants anys. I de la resta de titulars, li han preguntat directament, al marge de Lewandowski, algun jugador t'ha dit que vol marxar del club? T'ha comunicació? Diu que no rotund, cap jugador. I també el que sí que ha anunciat és que marxa Thiago per temes seus, té els seus plans, ell celebra això, que tingui la seva visió de cara al futur, que vulgui créixer com a professional en el món del futbol, segurament al costat de les banquetes, doncs ell celebra això i ha anunciat que Thiago marxa i deixarà el club, i de fet avui li han fet un passadís de clatellots abans de començar l'entrenament.
3: Thiago Alcántara, membre de l'staff. A nivell esportiu, de cara a demà, quines baixes tenim?
2: Doncs la de Fermín López i la Minyama lesionats, i la de Koundé, perquè avui no entrenava, li preguntàvem a Hansi Flick i deia que és que l'han de cuidar, que ha tingut alguns petits problemes, ha dit Hansi Flick, que l'han de cuidar i que tindrà el Mundial, i pel que ha dit Hansi Flick entenem que demà no viatjarà a Mestalla, que li dona descans i que directament doncs ja s'incorporarà i acaba la temporada i s'incorporarà amb la selecció francesa, així que sense Koundé, sense Fermín López i sense Lamine Yamal, amb Marcus Rashford i Cancelo, que és l'últim partit almenys amb aquesta sessió, veurem si després aconsegueixen continuar, amb Joan García, que té a tocar el Zamora, el seu primer Zamora, i amb Ferran Torres, que està empatat amb 16 gols amb Lamine pel Zarra, a veure si aconsegueix Ferran Torres al Zarra si marca a Mestalla.
3: Has estat amb Hansi Flick a la ciutat esportiva i abans amb Joan Laporta, que ha contestat a Florentino.
2: Sí, a la Koeman Cup, que començava aquest any, s'ha fet el maig perquè evidentment el seleccionador d'Holanda ha de marxar amb el seu país per fer pel Mundial, i a Sant Esteve Sesrovires ben aviat a les 9 del matí se li preguntava per primera vegada a Laporta per la roda de premsa del president del Real Madrid.
4: Solo ofende quien puede y no quien quiere, por lo tanto no nos ha ofendido en este sentido. Es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros seguimos ganando. Llevamos 2 temporadas ganando la Liga, 2 ligas seguidas, 2 Supercopas, el año pasado la Copa del Rey también. Ahora pues nosotros a seguir trabajando para ganar cuantos más títulos posibles, mejor. Tenemos equipo para hacerlo, tenemos un entrenador también que está muy ilusionado, lo hemos renovado. Y esto pues da estabilidad. Y es cierto que cuando en un lado hay estabilidad, en el otro, pues generalmente se produce la desestabilidad.
2: I hi ha una cosa que la porta encara cabreja més a la roda de premsa, el cas Negreira, que torni a sortir el cas Negreira. El president del Barça, el president electe, manté que no traran res per la via judicial.
4: Todo lo que dijo respecto al caso Negreira son falsedades, y creo que lo hace para tender una cortina de humo y desviar la atención de que llevan pues 2 años sin ganar nada y de alguna manera tienen que justificarlo, y la mejor manera que ven es la de desviar la atención con este tema, que es un tema que ya no hay caso, que está más que acreditado que las pretensiones del Barça en este procedimiento son las que van a prosperar, y bueno, lo que intentan es mantener este tema vivo para ir argumentando cosas que son bueno, inciertas. Si no, no tendría sentido su televisión.

0: solo hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
1: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
2: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
1: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
2: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
1: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
3: Cope Lleida.
4: 97.4 FM.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
5: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Ha estat víctima d'una estafa bancària i li han desaparegut diners del seu compte inesperadament? Acudos Consultors, som especialistes en dret bancari i estafes per internet, amb una àmplia experiència d'assumptes on els clients han recuperat els seus diners. Disposem d'un equip d'advocats que estudiaran el seu cas i l'ajudaran a reclamar la quantitat que hagi perdut. Acudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida, passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99.
10: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
13: Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa, reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
14: Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
13: Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973 12 80 10 i a olilescabanes.com.
15: Escuchas Cope.
16: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: Dice el gobierno que los presos españoles en Venezuela gozan de protección máxima. El ministro Álvarez alardea de su buen hacer diplomático y mientras las familias españolas con presos en las cárceles venezolanas sufren el desamparo. Los hermanos Rodríguez y su valedor, Rodríguez Zapatero, confirman las declaraciones de Álvarez y proclaman a los cuatro vientos que las excarcelaciones son la buena noticia de esta nueva etapa. Las familias también les desmienten a ellos. Hay presos que llevan 7 años en cárceles venezolanas sin que nadie defienda sus derechos. Es difícil hablar de reconciliación y de normalización política cuando el centro de tortura El Helicoide sigue funcionando. Hace 4 meses que las familias de muchos de estos presos mantienen una vigilia permanente para demostrar que las declaraciones que en febrero hizo la presidenta encargada sobre las excarcelaciones no se cumplen. El terror y la persecución siguen vigentes y los 5 españoles presos en Venezuela la sufren, tal como denuncian sus familias. Uno de ellos, Jorge Alayeto, lleva en la cárcel 9 años. Los demás llevan entre 6 y 7 años en la cárcel. Ninguno de ellos se ha visto beneficiado por ninguna medida penitenciaria. En el total de los 700 liberados no hay ningún español. Las amistades de Zapatero con el régimen y con los Rodríguez no han servido para beneficiarles. Ellos, junto con otros 500, siguen en la cárcel. 5 familias españolas pelean solas por la liberación de los suyos sin el apoyo imprescindible de nuestro gobierno.
3: Són les 7.
1: La linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. 3 reunions en una setmana, però les negociacions entre professors i Departament d'Educació continuen encallades. No hi ha acord de moment i les vagues es mantenen. Dimecres vinent, nova vaga unitària a tot Catalunya. Els sindicats han rebutjat avui la nova proposta salarial d'educació, una proposta que inclou millores en 7 complements, per exemple, un augment del 50% en el complement de tutoria o del 25% en coordinació digital. Segons Educació, aquestes millores beneficiarien a uns 104.000 docents, però no arribarien a tota la plantilla. Pels sindicats és insuficient i Educació contesta que el que demanen els professors és inassumible, és a dir, estem en un carreró sense sortida. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que estés, avança que si no hi ha una nova proposta dimarts que ve, no cal seguir negociant i obre la porta a endurir les mobilitzacions.
4: Hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve, que serà el proper dia de convocatòria de mesa, vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar, que és el marc que situa augments salarials, donant resposta doncs, a aquesta pèrdua de poder adquisitiu. Si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
3: Doncs veurem què passa dimarts i com pot influir doncs, el fet de tenir garantida l'aprovació d'un nou pressupost. Avui justament comença el seu tràmit per
5: tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i si no, doncs evidentment priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar. Si arriba aquest acord, que esperem doncs, que pugui arribar, cercarem els recursos, òbviament, amb les modificacions que siguin necessàries per fer front als mateixos. En aquests moments no hi ha recursos específics guardats, reservats per a aquest possible acord.
3: Doncs haurem d'esperar almenys fins dimarts que ve, com deia, per veure si es pot encarrilar aquest conflicte, però vaja, ara mateix no té bona pinta. Fem ara una ullada a la informació de servei. No ha arribat oficialment l'estiu, però vaja, ho sembla, amb les temperatures que hem tingut avui, especialment a Ponent, fregant els 35 graus. I això no ha fet res més que començar, perquè aquest cap de setmana seguirà fent molta calor, amb més de 30 graus a l'interior de Catalunya. És un bon cap de setmana, vaja, per inaugurar la temporada de bany. No s'esperen precipitacions en els propers dies. I estem a les portes d'un pont de 3 dies per la segona Pasqua. Trànsit preveu que uns 600.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà al matí. Els principals pics de mobilitat es preveuen doncs, justament per aquesta hora i entre les 12 i la 1 de demà, i la P7 serà la via que concentrarà més mobilitat. Per això fem una ullada ara mateix a les carreteres per saber doncs, com estan les coses. Sílvia Delamo, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Ha començat l'operació sortida de la segona Pasqua a les 2 del migdia i la situació ha estat i és molt complicada a la P7. Fem un repàs ràpid perquè hi ha molts punts de lentitud. 6 quilòmetres a la Roca en sentit nord a Montmeló, 4 en Barberà també en sentit nord, 3 pel que fa en sentit sud, destacar les retencions de Santa Perpètua, de la Mogoda cap a Tarragona, també aturades a la zona de Castellví de Rosanes i al Perelló per l'avaria d'un camió i també un altre a l'Ampolla. Pel que fa a l'àrea metropolitana, han de destacar sobretot rondes a Barcelona, que presenten molta mobilitat, i pel que fa als accessos a la part nord tenim aturades de l'àrea metropolitana a la C-17 a Mollet, a la C-31 a Badalona i la C-58 i la C-33, sobretot en el tram entre Montcada i Trinitat. A la part sud hem de destacar sobretot la A-2 a la zona de Jorba i Molins de Rei, però sobretot també la B-23, la sortida i entrada per la Diagonal. Com sempre, demanar-vos molta precaució i que mantingueu les distàncies de seguretat. Bona tarda.
3: Gràcies, Sílvia. Doncs això, molta prudència a les carreteres. I una bona notícia per als usuaris de Rodalies. S'ha desconvocat la vaga que hi havia prevista el 27 de maig, la setmana que ve, i el 5 de juny, i que coincidia justament amb les aturades convocades pels docents a tot Catalunya. Els sindicats han arribat a un acord per posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, que era justament una de les reivindicacions, i per tant, desconvocada la vaga de Rodalies del 27 de maig i del 5 de juny. I de seguida celebrarem una efemèride molt important. S'acaben de complir 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os a Espanya i que es va fer a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Una fita històrica que des d'aquell moment i fins avui

0: doncs, ha permès salvar moltes vides. Coneixerem el Víctor, que és un dels 4.000 pacients que han superat un d'aquests transplantaments en els darrers 50 anys.
1: La Linterna.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver.
4: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: Murprotec.
1: ¿Estás escuchando?
5: COPE Lleida.
1: 97.4 FM.
6: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
7: ¡Empieza España!
6: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
7: Hacemos el resumen.
6: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
8: España está cada vez mejor.
6: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
9: Don Luis de la Fuente.
10: Hombre, encantado de estar aquí con vosotros.
6: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales.
11: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
12: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
13: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
11: En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
12: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
11: Máster universitario en Radio COPE.
12: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
14: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
0: Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
14: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
0: Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur,
14: tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
0: Avui estem d'aniversari perquè s'acaben de complir 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os que es va fer a Espanya, concretament a l'Hospital de Sant Pau. Això va passar el 22 de maig de 1976 i la pacient va ser una nena de 13 anys. Tenia leucèmia aguda, havia recaigut després de rebre quimioteràpia i la donant va ser, doncs, la seva germana bessona. La millor notícia és que 3 setmanes després de rebre aquest trasplantament, aquesta nena, aquesta pacient, va rebre l'alta i la remissió va ser completa. Han passat 50 anys. En aquell moment, evidentment, doncs va ser una tècnica, podem dir que experimental, però s'ha avançat molt i ara ja és una eina fonamental per tractar leucèmies, linfomes o malalties hematològiques greus. L'Hospital de Sant Pau ha superat ja els 4.000 trasplantaments, que es diu aviat, i podem dir que el centre és amb més activitat a tota Espanya en aquest àmbit. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda, Yolanda. Explicar aquestes històries sempre són molt, molt gratificants.
0: Sí, tant que sí. I podem dir ja obertament, Sergi, que el trasplantament de moll de l'os és avui un tractament essencial, no?, per salvar vides, com la d'aquesta nena fa 50 anys, i com la del Víctor González, que ens ha explicat avui la seva experiència a Herrera COPE Catalunya.
15: Sí, fixa't tu, el Víctor únicament tenia 10 anys quan li van diagnosticar una leucèmia mielioblàstica aguda. Imagina rebre per la família, i potser no era totalment conscient als 10 anys, però per la família un diagnòstic d'aquest tipus, no? Tractament. Necessitava un trasplantament de moll de l'os per continuar vivint. I afortunadament la seva germana era compatible. Però no va necessitar un sol trasplantament, sinó que en va necessitar 2. Vull dir, per ficar en context de la situació. Sí. Avui el Víctor té 31 anys. I després d'aquell procés pot fer curses extremes de llarga distància en bicicleta i és un dels exemples més clars de com ha evolucionat aquests tractaments en les últimes dècades, que no únicament cura, sinó que a més et serveix fer per vida normal i poder fer el que tu més vulguis o t'agradi. Víctor ens ha explicat a migdia a COPE Catalunya com va començar quan era un nen i com va trobar una donant compatible que va ser determinant.
7: Fa 21 anys que estic transplantat i tot va començar quan jo tenia 10 anys i em van diagnosticar una leucèmia mieloblàstica aguda, que és un tipus de càncer. I bueno, la meva doctora, la doctora Badell, va dir que necessitava un trasplantament de moll d'os. I en aquest cas vam tenir molta sort perquè jo era compatible amb la meva germana i bueno, em van poder fer el trasplantament molt ràpid perquè si no trobes donant és molt complicat.
15: Sí que ara ja és una persona adulta, 31 anys, però a mi m'ha impressionat a Yolanda la manera que ho explica quan en tenia 10. És a dir, com ho recorda, no?
0: Sí.
15: Amb una edat de nen, no? El procés va ser llarg, dur, el Víctor va passar mesos ingressat i aïllat per evitar infeccions durant el seu pla immunitari i estava pràcticament anul·lat a causa de la quimioteràpia. Recorda aquella etapa com una mena de petita presó marcada també per la sobreprotecció de la família després del trasplantament. Però a poc va començar a recuperar forces i li va encantar fer bicicleta. Primeres sortides curtes amb el seu pare i amb els anys a reptes cada vegada més exigents. Ara competeix en proves d'ultradistància de centenars de quilòmetres sense dormir. Per ell superar la malaltia també implica aprofitar aquesta segona oportunitat que li ha donat la medicina.
7: Tots coincidíem amb el mateix. T'han salvat la vida perquè la visquis. I és important això, perquè si no, no serveix de res. No serveix de res salvar la vida a algú perquè es passi la vida al sofà.
15: Doncs jo crec que té tota la raó, que és una lliçó de vida. I actualment un de cada quatre malalts se troba un donant compatible dins de la família. Motiu pel qual els registres de donants continuen sent claus per salvar vides, Yolanda.
0: Una experiència dura, sens dubte, però fantàstic el testimoni del Víctor. I escoltem també els metges, que són part imprescindible en la investigació i en els tractaments doncs, com aquests. I un moment clau, Sergi, és el 2013, quan justament una investigació de l'Hospital de Sant Pau va permetre ampliar els donants familiars amb un 50% de compatibilitat, no?
15: Clar, abans era el 100%. Tu has parlat de la primera operació experimental l'any 76, però amb 50 anys s'ha investigat i molt. Per tant, doncs, aquests 4.000 trasplantaments de l'Hospital de Sant Pau, que he commemorat aquests 50 anys amb un ambient festiu i commemoratiu, i a COPE Catalunya han parlat amb l'adjunt de hematologia de l'Hospital de Sant Pau, el doctor Albert Esquirol, el qual ens ha parlat doncs, d'aquesta ampliació amb les persones donants i diu una clau, el banc de donants, perquè hi ha un 20% de malalts amb els quals és complicat trobar donants.
9: I a partir d'aquí vam començar a crear aquest procediment nou. Amplia pràcticament al 100% la possibilitat de trobar un donant. Ara, a partir de la millora de les tècniques, clar, fa que una compatibilitat del 50% home, pues, pràcticament tothom tindrà un germà o un fill. Tot i que, val a dir, que amb el fet que avui en dia les famílies cada vegada són més petites, algun cas ens trobem que tenim dificultats per trobar un donant. Però bueno, és la minoria.
15: Això és un efecte col·lateral, no? A vegades ja les petites són més curtes, no? Però per això el banc de donants és clau, no? I sobretot aquest estudi amb el qual es reduïa el 50% de la compatibilitat per ser eficaç, doncs va ajudar moltíssim, no? I amb el doctor Esquirol han volgut també fer una referència a lo del Víctor, no? Perquè el Víctor és un cas més de milers i milers de persones que han salvat la vida gràcies al trasplantament de moll d'os, no? I ens ha parlat que sí, que és una feina gratificant al veure doncs com aquestes persones se salven i, a més, poden fer vida normal.
9: És una gran satisfacció. Més que res perquè l'objectiu, al final, sí que és curar el càncer, òbviament, però curar el càncer, si el pacient no es pot reincorporar a la seva vida normal, a la seva professió, a les coses que li agraden, a disfrutar de la vida, potser no té cap sentit. Llavors, en canvi, si l'objectiu final ha de ser que el pacient se pugui reincorporar a una vida plena, una vida normal, gaudir de la vida, gaudir de la família, gaudir del treball i que li puguem retornar tot això.
15: Fa 50 anys, Yolanda, com tu molt has explicat el primer cas, la nena de 13 anys, 50 anys després, gairebé 4.000 transplantaments, 4.000 vides salvades i, a més, millorant la tècnica. Per aquest motiu, aquesta setmana a l'Hospital de Sant Pau, per cert, preciós, 6 segles d'història i estan de celebració.
0: Molt bé, doncs una fita importantíssima, eh? Gràcies, hem de dir als metges i sobretot a la investigació i que ha salvat tantes i tantes vides. Gràcies, Sergi, que tinguis molt bon cap de setmana.
15: Bona tarda, Yolanda.
0: Vinga, fins dilluns.
10: Tomás buscava un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia.
16: Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
17: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
18: El Papa León nos ha dicho:
19: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás.
18: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
19: Alzad la mirada.
20: ¡Nueva York!

0: Bad Bunny, que està a punt de sortir a l'escenari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, serà a partir de les 8, d'aquí a molt poca estona. Actua avui i demà i després se'n va a Madrid, inaugura aquí a Barcelona la seva gira europea. Totes les entrades venudes i molta expectació entre els seus fans, que vaja, segur que de l'emoció fa dies que no dormen. Ens pot agradar o no, però no hi ha dubte, que Bad Bunny és un fenomen mundial que no deixa indiferent a ningú, amb un espectacle, amb una posada en escena que va molt més enllà de la música. A les 5 de la tarda han obert les portes de l'Estadi Olímpic i enmig de tots els fans de Bad Bunny està, com no podia ser d'una altra manera, la Mar Puerto, que segur que està en su salsa. Mar, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Yolanda, com estàs?
0: Escolta, com està l'ambient, Mar? A menys d'una horeta de que comenci aquest concert de Bad Bunny.
1: Sí, sí, la meitat dels que estaven a fora fa una estona ja estan dins, aconseguint aquest lloc que volien tan a prop de l'escenari, i encara hi ha, per això, grans cues que envolten el recinte, la majoria dels fans amb expectativa, amb impaciència per poder entrar a l'Estadi Olímpic i aconseguir, doncs, això que et deia, no? Veure de prop el seu ídol, a Bad Bunny. I és que la febre per Bad Bunny s'ha notat amb força durant tota aquesta setmana aquí a Barcelona. Han fet nit la majoria dels assistents, des del dimecres porten fent cues, i molts fins i tot han vingut des de fora. Hem parlat amb un grup de fans que ha viatjat de Canàries fins aquí a Barcelona just avui per veure a Bad Bunny.
2: Nosotros somos de Canarias, ya cogimos el avión esta mañana.
3: Pues la vi, creo que fue casi 300 euros por
1: casi
3: persona.
1: Casi 300 euros, y el avión, además.
3: El avión, el hotel.
1: El hotel. ¿Cuánta ilusión os hace ver hoy a Bad Bunny?
3: Hombre, un montón. Que no pisa España desde hace muchos años para un concierto.
1: La majoria de fans a les cues amb motxilles, amb neveres fins i tot, cadires plegables i sobretot paraigües per protegir-se del sol que fa avui,
0: perquè
1: sí, fa moltíssima calor aquí al recinte de l'Estadi Olímpic. Música a tot volum per intentar fer l'espera una mica més amena, i parlaven, mira, precisament parlaven de les entrades, no, d'aquests 300 euros que els hi costava als que havien vingut de Canàries, però és que la majoria els hi han costat això, 300 euros. Anem a escoltar quan els hi he preguntat a aquest altre grup de fans si realment valia la pena o no gastar-se aquests diners.
4: Desde aproximadamente las 7 de la mañana, un
1: poquito más. ¿Desde las 7 de la mañana?
4: Sí.
1: ¿Y os ha costado mucho la entrada o no?
4: Casi 300.
1: ¿Y vale la pena?
4: Bueno, cuando salga te lo diré.
1: Pero sí,
4: pero sí.
1: Aquests encara no ho tenien molt clar, no sabien si realment valdria la pena o no, però la majoria, doncs, estan segurs de que sí, que quan surtin realment no se'n recordaran dels diners perduts. El concert comença a les 8 d'aquesta tarda i l'organització, doncs, òbviament recomana, no?, que s'acudeixi amb suficient antelació per evitar aquestes grans cues, els controls de seguretat, i a més hi haurà restriccions, hem de dir, també de trànsit durant les hores prèvies i també posteriors al concert. Per tant, després del concert també serà bastant complicat sortir d'allà.
0: Clar, i escolta, Marc, la majoria de la gent és gent molt jove o hi ha fans de totes les edats?
1: Sí, a veure, majoritàriament són tot joves, són grups d'amics, adolescents, fins i tot nenes de 14 anys que han hagut de demanar permís als seus pares per poder anar avui al concert, i la majoria són això, joves, d'entre adolescents i també fins als 30 anys aproximadament, que no es perden el dia d'avui i tampoc el de demà. Sí que veiem, per exemple, una vestimenta molt, molt similar amb tots. Samarretes personalitzades de Bad Bunny, clar, frases de cançons...
0: Home, això no pot fallar, home. Una samarreta,
1: exacte,
0: amb el nom de
1: I
0: Bad Bunny o del
1: també,
0: cantant que sigui.
1: Molta lentejuela també veiem per aquí.
0: Molt bé. No sé si tu et quedes al concert, si tens entrada, si has pagat els 300 euros,
1: em tocarà escoltar-lo des de fora.
0: Des de fora. Bueno, després de la sortida que t'expliquin.
1: Sí, exacte.
0: Molt bé, Mar, doncs et deixo en aquest ambientillo que a tu t'agrada tant i a la sortida que t'expliquin, a veure com ha anat aquest
1: concert. Igualment, i tant, que
0: vagi
1: molt bé.
0: Que vagi molt bé.

0: Seguro que ya has visto que Securitas Direct es ahora Verisure. ¿Y sabes por qué? Recientemente se han convertido en el número uno de alarmas del mundo y quieren unificar su marca a nivel global para que todos sus clientes estén protegidos bajo la misma marca, Verisure. Cambia solo el nombre, pero seguirán siendo los primeros en proteger con tecnología propia y exclusiva, respondiendo ante el peligro en menos de 20 segundos y ofreciendo un servicio extraordinario valorado en 9 sobre 10. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
1: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
2: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
3: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
0: Doncs molta emoció a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a l'espera d'aquest concert de Bad Bunny, com ens ha explicat la Marc Puerto, amb gent que ha fet molts quilòmetres i que no es volia perdre, doncs un concert que segur que donarà molt de sí. On també estan de festa avui és a Lleida, perquè just aquesta tarda es dona el tret de sortida a l'Aplec del Cargol, que arriba a l'edició número 45 i amb xifres de rècord, 124 colles i gairebé 17.000 penyistes. Entre avui i diumenge es menjaran 12 tones de cargols, 12 tones, que no és poca cosa. I qui no s'ha perdut mai una convocatòria de l'Aplec del Cargol és el Cosme García, penyista i periodista molt lligat a aquesta casa. Avui a migdia COPE el Cosme ens ha confirmat doncs, la magnitud d'aquesta festa, que vaja, és una festa d'interès nacional.
4: Som 17.000 collistes, que això no és qualsevol cosa, cadascú amb les seves camisoles. Les colles tenen uns 150-180 persones. És una festa d'interès turístic nacional espanyol i d'interès tradicional nacional de Catalunya. L'han presentat a Calle 54, l'han presentat a Paradís Temporada, l'han presentat, per parlar una mica, de Madrid i Barcelona, no? L'han presentat a León, a la Casa Botines, l'han presentat al Palacio de los Duques de Pastrana, l'han presentat a Òscar Terol, a Burgos, hem anat a Alemanya, i per això ara volem i portem 16 periodistes internacionals.
0: El tret de sortida de l'Aplec d'aquí a molt poca estona, a 8:15, que és quan es fa doncs, una espècie de xupinazo que inaugura oficialment aquesta festa del Cargol. I ens ho ha explicat des d'allà mateix el Juan Carlos Mercader, que és el vicepresident de l'Aplec.
5: El Caragolazo, doncs, a veure, ens posem allà en una de les places que hi ha dins del parc principal de la ciutat, els Camps Elisis. Sempre demanem una colla que és la colla d'honor, que s'escolleix per sorteig. Llavors se fa una activació, se canta l'himne de l'Aplec i al final fem, doncs, tirem un coet, d'acord, i tothom pues, comença ja oficialment l'Aplec del Caragol.
6: Molt bé.
5: És, diguem,

0: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el Port de Barcelona com mai no l'has vist. Tornen les jornades de portes obertes amb visites per terra i mar, rutes teatralitzades, activitats familiars i, com a novetat, un espectacular ball de vaixells i visites al Far del Llobregat. Reserva la teva plaça a portdebarcelona.cat/portesobertes.
1: ¿Estás preparado? Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta. El Mundial 2026.
2: ¡Esto ruge en tu que haces!
1: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
3: ¡Empieza España!
1: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
3: Hacemos el resumen de la primera parte.
1: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
4: Don Luis de la Fuente.
5: Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en cope.es, nuestra app y redes sociales.
6: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
7: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
8: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
9: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
8: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
9: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
8: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
9: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
0: Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
12: I tota la informació esportiva ens l'acosta el Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda, Iolanda. Hi ha 2 finals. Mm-hmm. Primer demà a les 6 de la tarda el Barça-Lió, les de Pere Romeu per la 4ª Champions del Futbol Club Barcelona contra les de la Jonathan Giraldez, l'exentrenador blaugrana. Avui a Oslo ha entrenat per primera vegada aquesta setmana Irene Paredes. En teoria hauria d'estar demà en aquest partit. I la segona final demà a les 9 de la nit, Girona-Elche. Els de Mitchell han de guanyar per no baixar segona divisió. No queden entrades a Montilivi, suport total de tota la ciutat i l'afició. Blin no ha entrenat avui, Estuani i Francesc jugaran demà infiltrats. A més, l'Espanyol podria acabar a Europa. Després de tot, podria acabar a Europa jugant Conference, però primer ha de guanyar demà a les 9 de la nit a Cornellà contra la Reial Societat. Per ser a l'Espanyol, incorporen al departament de Monchi, a l'àrea esportiva, Fernando Navarro i a Miguel Ángel Gómez. És el comunicat que ha fet l'Espanyol aquesta tarda. A més, el Futbol Club Barcelona demà visita el València, no es juguen res. En teoria són baixa només Fermín López i Lamine Yamal, però també podria ser Jules Koundé per descans, ha dit Hansi Flick avui, que té alguns petits problemes i vol que descansi pel Mundial.
12: Molt bé, gràcies, Víctor. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Avui versió reduïda de la linterna perquè comença ja Tiempo de Juego, Euroliga de bàsquet, semifinal València-Real Madrid. Nosaltres tornem dilluns i els que feu pont, doncs disfruteu. Que vagi molt bé. Fins dilluns.